0: Viu els teus moments amb Luis Rodríguez. Luis Rodríguez.
1: Momentos con Luis Rodríguez.
0: Momentos.
2: La radio que fas tu.

0: Ara també pots posar-te en contacte amb Luis Rodríguez escrivint un mail a luisrodríguez@momentos.fm indicant el teu número de telèfon.
1: luisrodríguez@momentos.fm

0: La cosa més dolça i en sents la més amarga, això és l'amor. Això és l'amor.
1: Hola, Maite, Manel, soy mamá. Os quiero mucho, mucho. Un beso.

0: els dies. A la matinada parlaràs amb un amic, Luis Rodríguez.
1: Momentos està amb tu. Tu. A on siguis. Per què el fas tu?
2: Luis Rodríguez.
3: Compartim moments.

0: és que no sóc com dir-te que...
1: Que amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
5: Me estimo molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
6: Gràcies.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: En España hay 2.273 farmacias. Y este dato es muy importante porque estos centros llegan a sitios donde no hay un centro de salud, por ejemplo. Y seguramente por eso los españoles le ponen un notable, un 8,2 a las farmacias. El servicio mejor valorado por los ciudadanos, según el CIS, Pilar García de la Granja. Muy buenas.
1: ¿Qué tal, Alberto?
0: Oye, me gusta.
1: Herrera, buenas tardes.
0: Me gusta mucho lo que me cuentas.
1: ¿Escuchas este ruido?
0: Sí.
1: Porque hoy hacemos mediodía COPE desde el Congreso Nacional Farmacéutico que se está celebrando en Oviedo. Porque tú dabas esa cifra, 22.273 farmacias en España. Es el país de Europa con más farmacias por habitante después de Grecia. Para que te hagas una idea, en España la red pública de atención primaria tiene 13.000 centros, muy por debajo del número de farmacias, ¿verdad? Así que imagínate lo importante que es la farmacia, pues por ejemplo en un pueblo donde no hay un centro de salud. Raquel Martínez es secretaria general en España de los farmacéuticos y vicepresidenta mundial. Ella es farmacéutica y durante años ha trabajado en Tardel Cuende, un pueblecito de 400 habitantes en Soria.
2: Vamos mucho más allá de dispensar medicamentos porque conocemos muy bien a las personas. Muchas veces somos el único profesional sanitario que tienen a su disposición. Las personas en los pueblos, al final, dándoles estos añadidos y además por el profesional farmacéutico que tienen al lado, permanecen en el territorio. Eso es fijar población. Esto es un win-win y una lucha contra el reto demográfico.
1: Así que las farmacias, Alberto, no solo no son puntos de venta de medicamentos, ¿verdad? Son también puntos violeta, por ejemplo, para denunciar casos de violencia machista. Son lugares donde se escucha a gente mayor que vive sola, donde se cuida de ellos, donde se detectan casos vulnerables, donde primero dan la alerta, por ejemplo, por virus, por pandemias o por falta de medicamentos. Hoy vamos a hablar de la importancia de las farmacias, entre otras muchas cosas, en Mediodía COPE.
0: Qué bien, pues te escucho a partir de la una. Temazo, Pilar. Un beso.
1: Un besito. Hasta luego.
0: Hola, María José Navarro.
3: Pues mira, aprovecho, hola, Alberto Herrera, para mandarle un beso muy grande a mi amigo Nicolás García Máiquez, que es
0: farmacéutico.
3: Sí, boticario en el puerto de Santa María.
0: Ah, hombre, ese estuvo con nosotros en el puerto, claro que sí, sí, sí. Bueno. Otro de vuelta, otro que le doy yo.
3: Sí, sí. Mira, hoy es jueves, lo decíamos antes, y es 1 de octubre. Hoy es el Día de las Personas de Edad o Personas Mayores. Se celebra todos los años desde 1991 y fue proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas. Y se trata de reconocer la contribución de las personas mayores a la sociedad y además de promover políticas que defiendan sus derechos, su bienestar y una inclusión activa. Pues bien, hoy vamos a conocer a un artista de 90 años. Esta es la historia de un hombre que desde muy pequeño se tuvo que buscar la vida. Nació en Puebla de Sanabria, en Zamora. Con un año ya era huérfano de padre. Así que su madre se marchó primero a Galicia y luego a Extremadura. Y allí fue donde nuestro protagonista conoció a su mujer. Con un hijo ya en común se marchó a Alemania a trabajar, pero es que no aguantó. Es que apenas aguantó 2 años porque no quería perderse nada de su niño. José Antonio Mateo ha sido siempre un hombre sencillo, muy trabajador. Y además ha trabajado en muchas cosas. Antes de jubilarse fue técnico de mantenimiento en un hospital. Y eso es muy importante para el artista que es ahora. También en la actualidad tiene 2 hijos, 4 nietos y 4 bisnietos. Te puedo asegurar que los nietos presumen muchísimo de su abuelo. Tiene un hobby diferente que le ha convertido en un artista. Lleva a cabo una técnica muy rara, diferente, que se llama la técnica grapel. Que la ha inventado él, vamos.
0: ¿Sí?
3: Sí, sí. Con ella ha conseguido ser un referente en un arte visual que consiste en realizar grabados y esculturas planas en radiografías veladas. Y lo hace con un bisturí. Bueno, es que es muy original y sobre todo muy hermoso. Grapel viene de grabado y películas. Y José Antonio Mateo la ideó de manera casual en 2 hospitales. En esos tiempos muertos, él empezó con las radiografías, esas que iban negras del todo, y dándole ahí con el bisturí. Ha expuesto sus obras, pero no las vende. No, porque no quiere. Y tiene un museo en Granja de Torrehermosa, en Badajoz, donde están colgadas 60 de esas radiografías especiales. Don José Antonio Mateo, ¿cómo está usted? Buenos días.
0: Antonio, muy buenas.
4: Buenos días.
0: Buenos días. Es que estaba todavía recapacitando y analizando la historia que me acaba de contar María José. ¿Por qué fue tan importante ser técnico de mantenimiento en el hospital?
4: Pues para mí fue muy importante porque fui el primer electrónico que entró en la Seguridad Social. Y mi cometido era, el que yo trabajé toda mi vida después, era la monitorización de cuidados intensivos, llevar la conservación de toda la monitorización del cuidado intensivo del hospital primero de octubre, uh-huh, en origen, hoy, uh-huh, 12 de octubre.
0: Uh-huh. Y aguantó poco en Alemania, ¿no?, por lo que me ha contado María José.
4: Poco, 2 años y 3 meses, lo imprescindible, porque el carácter era distinto, la forma de pensar, todo era distinto. Era fenomenal, se ganaba mucho dinero. En aquel momento, ajá, yo me fui ganando 12 veces más que lo que ganaba aquí en España.
0: Joder, y renunció a eso, ¿eh?
4: Claro, y yo era la persona, precisamente trabajaba en lo que era el antiguo sindicato, y yo era el que apuntaba a la gente para ir a Alemania. Y llegó un contrato que yo digo, esto es que me voy a Alemania, porque había hecho una casita en el pueblo y tenía mis problemas, claro, si es que solo, con un 33% de interés que me cobraban en el banco en aquel momento.
0: 33%,
4: que era una barbaridad, o sea que trabajando mucho, haciendo transistores y aparatos de radio y trabajando en la oficina, y mi mujer en una peluquería, y no ganábamos para pagar los intereses. Ahora, claro, aquel contrato me lanzó a Alemania. Bueno, y no me arrepiento, ¿eh?
0: Ahora hablamos de
4: el paraíso para vivir.
0: Ya, ahora hablamos de la técnica y de su arte, pero tiene 2-4 bisnietos, me dice María José.
4: Sí, 4 bisnietos.
0: ¿Cómo es eso de los bisnietos?
4: Los bisnietos, pues mi nieta la mayor, bueno, que tiene 4 hijos.
0: Sí, eso me imagino que claro, que son los hijos de su nieta. Pero que cómo es para usted tener bisnietos, quiero decir.
4: Pues para mí es extraordinario, vamos. Ajá. Lo que pasa es que son muy guerrilleros, y ya cuando se juntan los 4, pues son pequeños, claro, la mayor va a hacer 8 años. Pues eso es la guerra. Ajá. Pero bueno, por lo demás es una satisfacción increíble.
0: ¿De dónde sale el color azul, don José Antonio?
4: ¿Eh?
0: El color azul.
4: Sí.
0: Sí, ¿que de dónde sale?
4: Ah, en la radiografía.
0: Sí, claro.
4: El soporte plástico de la radiografía es exactamente igual que los carretes de fotografía antiguos. Uh-huh. Entonces el soporte es de color azulado, un azul claro. No es un azul muy oscuro, pero cuando se elimina toda la capa de emulsión química negra, que esté velada, uh-huh, queda azul. Uh-huh. Y dentro de ese azul, si aún seguimos eliminando materia, conseguimos el color más tonos más blancos. O sea, hasta llegar casi al blanco.
0: Porque
4: no se llega porque José Antonio, la desaparición del plástico azulado. Pero siempre poniendo una cartulina detrás blanca.
0: En las obras consigue 17 tonos, ¿no?
4: 17 tonos a medida que vas profundizando. Claro, hay que hacerlo con mucha suavidad para no pasarte. O sea, cuando estás haciendo un motivo, un cuadro, tienes que ir con mucho cuidado para no pasarte y dejándolo justo en cada punto al ir arañando con el bisturí.
3: Yo voy a invitar a los oyentes a que, porque me parece que estaba usted abriéndose una cuenta en Instagram.
0: Wow, no me lo puedo
3: cuadros
0: creer.
3: Cuadros Grapel.
0: No me lo puedo creer.
3: Sí,
0: lo estoy viendo.
3: Sí,
0: ahora
3: lo estás
0: mismo.
3: Viendo. No,
0: madre,
3: estás viendo
0: mía,
3: la belleza.
0: Qué belleza.
3: Es una cosa impresionante. Mira, se me están poniendo los pelos de punta.
0: Me han puesto a mí los pelos de punta.
3: Me estoy acordando de todas las cosas, de todos los monumentos, de todos los animales que usted ha conseguido con esa técnica, José Antonio. ¿Cuál ha sido la más difícil? Bueno, alguna catedral que he visto que es impresionante.
4: Sí, la más difícil, la Catedral de Santiago, claro, de Compostela.
0: Claro,
4: claro que la tengo hecha. Y es la única que tengo hecha en una sola pieza que me trajeron de la fábrica de Italia, de los de 3M, que tenían una fábrica que producían radiografías. Y me trajeron una película de tamaño de 90x1.20, que no es un tamaño normal. Las radiografías son de 36x43, de 30x40, pero no hay tamaños mayores, porque las vendían siempre cortadas en cajas. Pero esa me la trajeron especial los de 3M para hacer yo el cuadro ese.
0: Bueno, es
4: que ya lo
0: estoy
4: hace
0: viendo
4: años
0: aquí
4: ya.
0: El sentido del oído, don José Antonio Cortezas, sí, me parece maravilloso. El del Husky es una barbaridad. Pero me dice María José que no quiere vender ninguno, no, ni aunque le ofrezca mucho dinero por alguno.
4: Hombre, si me ofrecieran... Es que nunca me han pagado lo que vale.
0: O sea, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale, don José Antonio?
4: No, yo no le pongo precio, pero si usted trabaja 200 horas para hacer un cuadro,
0: 200,
4: porque es que esto es muy, muy, muy laborioso. Yo lo que hago es una talla, una escultura plana, que voy eliminando materia y es tan trabajoso, tan, hay que ir con tanta lentitud y eso que no se puede vender al precio que la gente valora eso de momento. Ahora depende, si hicieran una oferta en condiciones, pues claro que se vende.
3: Claro, entonces sí. Oiga, y cada vez
4: ahora, creo que no se puede vender como un cuadro al óleo que yo lo pinto en un día.
0: Claro.
4: Coges la brocha y saca y ya está. Y aquí no, es paciencia, mucho trabajo. Un mes, 15, y mes y medio y 2 meses, depende del motivo, claro.
3: Claro. Pero José Antonio, le quería yo preguntar, cada vez que dice usted grapel o escucha grapel, que alguien grapel. Dice grapel, ¿un vasico de vino?
4: Bueno, tanto como eso tampoco.
0: Pero casi.
4: Tanto como eso tampoco.
3: Pero sí.
4: Sí, que me gusta el vinito y lo tomo todos los días.
3: ¡Anda!
4: Un par de vasitos, me voy al bar y allí tengo mis colegas que somos todos iguales, arreglamos todos los días el mundo,
0: claro,
4: y luego
0: claro.
4: No lo vuelven a estropear todos los días, pero nosotros intentamos arreglarlo.
0: Con lo bien que lo dejan allí en el bar, ¿verdad? Cuando salen de allí, wow. Hay que ver las noticias al día siguiente cómo están las cosas, José Antonio.
4: Y tantos amigos que tengo, porque ahora ya todos son amigos míos. Yo tengo un carácter que siempre he dicho que yo quiero tener un sinfín de amigos, que no un millón, como decía Roberto Carlos, el brasileño. ¿Saben?
0: Sí, sí,
4: pero
0: sí.
4: Por eso.
0: Qué maravilla de historia. Le di la enhorabuena por las obras. Quiero que la gente, de verdad, que sí. Tenga un momento, se pare y entre en Instagram y ponga cuadros grapel, porque va a alucinar con el arte de don José Antonio Mateo, que ha estado con nosotros en este día de las personas de edad o personas mayores, pero jóvenes de espíritu. Decimos con experiencia acumulada, don José Antonio, que le agradezco enormemente que haya estado con nosotros esta mañana.
4: Pues muchas gracias. Yo estoy también muy, muy contento por estar con ustedes. Porque fueron ustedes los que me hicieron la primera entrevista relacionada con el grapel.
0: Qué bien, anda. Qué bien. José Antonio,
4: Alfa
0: un abrazo
4: GM,
0: fuerte.
4: No sé,
3: Alfa
4: hace
3: GM,
4: ya
3: sí
4: años.
3: Señor, muchos años. Muy bien. Gracias, José Antonio. Un beso muy grande.
0: Un beso, amigo.
3: 90 años tiene.
0: Oye, cuadro grapel, por favor.
3: Bueno, no, es que es...
0: Que tú has empezado a hablar y tal, y yo a mitad de las sesiones cuando me he metido y he dicho, no te puedo creer.
3: No, es espectacular. Es flipante, es alucinante.
0: María José Navarro, gracias.
3: Hasta mañana.
0: Hasta mañana.
5: Herrera Incope.
6: Estar informado.
5: Pilar García de la Granja. En Mediodía Cope.
7: Los impuestos, que si al plástico, que si hay obligación de emitir una factura digital, que si hay que tener termostato en cada oficina, todo esto cuesta dinero. ¿Y sabes quién lo paga? Pues lo pagas tú.
6: De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar la actualidad.
8: Abre la puerta de tu piso al seguro de hogar de Mutua. Vente a la Mutua y contrátalo a un precio exclusivo, por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
9: ¡Qué bien te viene la financiación 100% del Corte Inglés!
10: Financia tus compras hasta en 12 meses, está en 0% sin intereses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
9: Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
10: Hasta el 4 de octubre para clientes con tarjeta El Corte Inglés por compras superiores a 200 euros.
9: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
11: Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
12: Abuela, he reservado para ir a ver juntas una exposición mañana.
13: ¿Mañana? Imposible, cariño. Tengo baile a primera hora, luego he quedado con tu abuelo para probar el nuevo restaurante y...
12: Abuela, hija, ¿no te da la vida?
13: Sí me da, sí me da.
14: Las personas mayores tienen todo por vivir. Y para celebrarlo, con el cupón diario del Día Internacional de las Personas Mayores de la ONCE, puedes ganar 500.000 euros. Y hasta el 1 de octubre, entrando en cuponespecial.es, consigue cientos de tarjetas regalo de moda, deporte y viajes.
15: ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
16: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
17: Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
5: Herrera Incope.
6: La mañana.
18: COPE Cataluña y Andorra.
6: Estàs informat.
19: Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, soc el José Miguel Cruz. Benvinguts i ben trobats, i molta atenció, molta atenció. Bueno, d'entrada, amb la tècnica, el Jorge Martínez. Què tal, Jorge, com estàs? Atenció a les persones que estiguin cap al Garraf, cap al Penedès, Camp de Tarragona i l'Ebre, perquè el Servei Català de Meteorologia, el Meteocat, ha elevat l'alerta per intensitat de pluges de 5 sobre 6. 5 sobre 6, és a dir, és una alerta vermella que comença, o que ha començat, millor dit, fa ara mateix, fa 21 minuts. Fa 21 minuts que es posava en marxa aquesta alerta vermella per aquesta intensitat de pluges que poden ser realment fortes o molt fortes en aquesta zona. D'entrada, fins ara, l'alerta era una alerta baixa, taronja, a la costa central, al Baix Llobregat, al Garraf, però de cara a partir d'ara, i durant tota aquesta tarda, aquesta alerta vermella, doncs s'estén, insisteixo, amb un nivell de perillositat, d'intensitat de 5 sobre 6, aquestes zones que estava comentant, el Garraf, el Penedès, el Camp de Tarragona i l'Ebre. Protecció Civil acaba de, no sé si ha finalitzat ja la roda de premsa, però estava a punt de, estava comentant precisament o donant informació en una roda de premsa que estava fent ara mateix sobre aquesta perillositat i advertint, com sempre, ja sabeu, les precaucions habituals davant d'episodis com aquests. Ja comencem a estar acostumats a aquestes alert, aquestes alertes vermelles i aquests episodis de pluja intensa i violenta fins i tot, que darrerament s'estan acompanyant, així que ja ho sabeu, rius, rieres, soterranis, molta precaució, no desplaçar-se si no és necessari, sobretot en funció de quines carreteres, així que no prenem mal amb això, que caigui l'aigua perquè no podem evitar, però el que sí que podem fer és una autoprotecció. Yolanda Canales, com estàs? Bon dia.
18: Què tal? Bon dia.
19: Ha acabat la roda de premsa de Protecció Civil?
18: No, estan en ello, però ja advertim que Protecció Civil enviarà un S-alert, ho farà ara, en uns minuts, a les comarques del Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Penedès, l'Alt Camp, el Tarragonès i el Baix Camp per pluges intenses des d'ara, més o menys, des del migdia, i durant la tarda per risc d'inundacions sobtades i, evidentment, ja ho apuntaves, en què es demana? Doncs que no sortir a l'exterior, no anar a buscar el cotxe ni baixar soterranis, pujar, si és que va pujant l'aigua, doncs a zones elevades, i si s'està a l'exterior, doncs refugiar-se en un lloc segur. Posteriorment, més endavant, seran els ciutadans del Montsià, la Terra Alta i el Baix Ebre els que rebran un altre S-alert, que anirà en la mateixa línia, però perquè l'afectació serà posterior, per dir-ho d'alguna manera. Efectivament, què és que preveuen? Doncs tempestes d'intensitat torrencial, 5 sobre 6, que són les comarques, sobretot del sud de Catalunya, fins al final del dia, que es podia perllongar fins i tot de matinada, i fins demà a mig matí podem tenir també alguna sorpresa, no? Vull dir, alguna pluja d'aquestes torrencials. O sigui que no s'ha de baixar la guàrdia ni molt menys en les pròximes hores, perquè és una línia que afecta especialment la Comunitat Valenciana, però que és molt estàtica, i això també d'aquí que afecti a les comarques del sud de Catalunya. Es pot arribar a superar el llindar de 90 litres per metre quadrat en mitja hora, o bé els 90 litres en 3 hores, que això ja dona, no, doncs una perspectiva del que es pot esperar, i també que durant tot l'episodi es puguin recollir més de 200 litres per metre quadrat. I tot plegat, acompanyat per fenòmens de temps violent, com explicava el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
20: De la possibilitat que en aquesta zona del sud del país, on hem de posar el focus sobretot de cara al final del dia, matinada de demà i part del matí, que puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado o alguna mànega, o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
19: Carai, bé, ara mateix estava mirant el radar i les pluges més importants s'estan produint just davant de la costa del Garraf, és on està la taca vermella aquesta que surt, és on tenim ara mateix aquesta tempesta.
18: I és aquí on afectarà primer, després anirà baixant, per això a les comarques de més al sud s'enviarà l'S-alert, o és la previsió que tenen des de Protecció Civil, una mica més endavant. Hem de dir que continuarà el temps inestable en els propers dies. De fet, el Santi Segalà, que ara escoltàvem, doncs ja ens ha comentat la possibilitat de que de cara a la propera setmana continuïn aquests episodis de xàfecs i de tempestes. Evidentment, aniran informant en el seu, no?
19: En el seu
18: debido momento, efectivament, però que la setmana vinent també començarà així d'inestable. Tot i que no acabarà de fer net durant els propers dies, però la propera setmana començarà moguda, almenys des del punt de vista meteorològic. Però el que toca avui és estar pendent del sud de Catalunya, de les comarques del sud de Catalunya, on en alguns casos s'ha enviat les alert ara o en uns minuts, i una mica més endavant ho faran, recordem, a les comarques del Montsià, la Terra Alta i el Baix Ebre.
19: De fet, hi ha una previsió de diverses alertes ja activades. Aquesta mateixa alerta vermella s'estendrà fins i tot demà pel matí a Terres de l'Ebre, a la Terra Alta i al Montsià. Doncs tenen aquesta alerta per demà divendres pel matí, i sobretot més cap a ponent és quan es preveu aquesta pluja, encara sense alerta, però si el divendres per la tarda el Meteocat ha activat una alerta, en aquest cas groga, és a dir, de les baixes, a tot el litoral, des del Maresme fins a Terres de l'Ebre, ha activat aquesta alerta per intensitats de pluja. I el cap de setmana, tres quarts del mateix, el cap de setmana, sobretot dissabte a la tarda, també hi ha una previsió del Meteocat d'una alerta per intensitat de pluja, també, en aquest cas, una alerta de les, ara mateix, de les baixes, alerta groga, al Pirineu Oriental. Pirineu de Girona és on s'espera que plogui tot el Pirineu, però especialment en aquesta zona del Pirineu Oriental és on el Meteocat té aquesta previsió de pluja intensa. Bé, dit això, de fet, nosaltres no volíem començar amb aquest tema, però clar, és que és el que mana, no? L'actualitat mana, i aquesta alerta vermella, doncs, explicar com funcionarà i posar en antecedents no, mai sobra. Nosaltres volíem començar, o la idea que teníem avui és començar parlant de trànsit. De trànsit, perquè avui ha entrat en vigor, i ara fliparem bastant amb el tema perquè hi ha algunes coses també per reflexionar aquí tranquil·lament, però entrarà en vigor, o ha entrat, millor dit, avui dia 1 d'octubre, la reforma del Reglament General de Circulació. Però la primera pregunta és: què canvia realment per als conductors, els motoristes, els ciclistes i usuaris de patinet? Doncs anem a repassar-ho. Ho farem en format pregunta-resposta, Yolanda, et sembla bé?
18: Sí, a veure si supero l'examen.
19: Tu has empollat allà clarament els temes.
18: A tope.
19: I segurament estaràs més informada que molts conductors que a mi me lo dicen ahora, pregunta, y digo, pues no tengo ni idea de lo que he pensado. Para eso está Yolanda Carles. La primera, què ha de saber qui va en patinet?
18: La primera novetat, l'edat. Cal tenir com a mínim 15 anys per conduir un patinet elèctric. També és obligatori portar casc i de nit o amb poca visibilitat, armilla reflectant. I els patinets hauran de portar l'enllumenat corresponent. Aquí es dona una mica més de marge per poder fer les adaptacions oportunes. A les vies interurbanes només podran circular per vies segregades del trànsit motoritzat.
19: És a dir, per aquelles que tinguin, per exemple, un carril bici, per posar un exemple. I els ciclistes?
18: Doncs a les carreteres, tots. Tots hauran de portar casc, desapareixen les excepcions que hi havia fins ara, i quan un vehicle avanci una bicicleta, això també és important, haurà de reduir la velocitat almenys 20 km per hora respecte del límit de la via i mantenir una separació lateral, això és igual, d'un metre i mig. Si la carretera té més d'un carril per sentit, s'haurà de canviar completament de carril. A ciutat, els ciclistes circularan preferentment pel centre del carril i els vehicles que els segueixin hauran de mantenir una distància mínima de 5 metres. També podran circular en tots dos sentits en determinats carrers d'un sol carril amb límit de 30 km per hora. Després s'ha de veure, no?, què passa si el ciclista t'avança i sí. Es posa...
19: O ciutats que tinguin carril bici. Si el ciclista està obligat a anar pel carril bici i no pel carril de la... pel carril del vehicle.
18: Evidentment, hauria d'anar pel carril bici.
19: I les motos, entrem a les motos.
18: Aquí hi ha dos canvis fonamentals. Guants i calçat tancat. Els conductors i passatgers hauran de portar guants de protecció quan circulin per vies interurbanes i no es podrà anar en moto amb xancletes o sandàlies perquè el calçat tancat passa a ser obligatori en qualsevol via.
19: I podran les motos anar pel voral quan hi hagi embussos? Que això ja ho fan ara?
18: La norma a tot Espanya ho permet, amb un màxim de 30 km per hora i amb els requisits que estableix la senyalització, i sempre i quan estem parlant que hi hagi congestió. Però a Catalunya no. El Servei Català de Trànsit ha decidit mantenir prohibida aquesta circulació pel voral per raons de seguretat i perquè diu que en cas d'accident, per exemple, és aquí per on passen els equips d'emergència.
19: Clar. Ara, una ciutat com Barcelona, que és molt motera en això, el zig-zag de les motos, que a vegades fa por, vull dir, s'ha de tenir molta prudència amb tot això. Bé, i què passa si hi ha una retenció o una emergència?
18: Doncs mira, aquí ens tornarem alemanys.
19: Molt bé.
18: Els alemanys ho fan molt, eh? Hauran de deixar un passadís central perquè hi puguin passar els vehicles policials i d'emergències. Que això és increïble, de veritat, en aquests països, com hi ha una retenció, veus que s'obren i dius, però què és el que estan fent? Automàticament ja ho tenen assumit, deixen aquest carril central.
19: És a dir, els vehicles que circulen pel carril de l'esquerra van cap a l'esquerra.
18: Més cap a l'esquerra.
19: I els de la dreta,
18: altres...
19: més cap a la dreta, deixen pel mig un passadís per si passa ambulància, policia, el que
18: bombers,
19: calgui, no?
18: Efectivament. I si hi ha una nevada intensa en una autopista o autovia, es prohibeixen els avançaments i caldrà deixar lliure el carril esquerre per als serveis d'emergència i les màquines llevaneus.
19: I les motos podran aprofitar aquest carril d'emergència per anar tirant?
18: Se suposa que no, no?
19: Bé, no sé, jo pregunto, però...
18: Se suposa que no,
19: si vols
18: vehicle com els altres.
19: Si vols fem apostes, ja arribarà el
18: que
19: moment, eh?
18: Que això ho facin els conductors per iniciativa pròpia és una altra cosa, però en teoria...
19: No,
18: la llei diu això.
19: Hi ha canvis per la resta de conductors, Jolanda, què diu? Què
18: doncs sí, desapareixen algunes excepcions que permetien a determinats professionals no portar cinturó de seguretat. A partir d'ara l'obligació és general i també canvia la regulació dels semàfors, que aquí té
19: és
18: a Barcelona...
19: És un punt, aquí hi miga,
18: sí.
19: Aquí
18: efectivament,
19: miga,
18: a Barcelona.
19: Per què? Què passarà amb els semàfors a Barcelona?
18: Hi ha una situació particular, eh? La nova normativa impedeix que en un pas de vianants coincideixin el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. Barcelona té semàfors amb aquesta configuració i l'Ajuntament ha demanat a la DGT una moratòria i que concreti com s'ha d'aplicar la norma. Per tant, de moment, el que hi ha és aquesta petició de l'Ajuntament perquè es clarifiqui l'aplicació de la norma a la ciutat, que és aquesta. En principi, per regla general, no pot coincidir el verd per als vianants amb el taronja intermitent per als vehicles. L'Ajuntament, què és el que diu? Doncs que no donarà moltes vegades temps als vianants a creuar una via, sobretot si és...
19: Si és ample, com la Gran Via, per posar un exemple. A Barcelona hi ha vegades ja semàfors que no dona temps.
18: Tu, perquè no has anat a algunes ciutats alemanyes, no. Això ja veuries, dic, aquesta gent fa esport, però perquè si no, no ho entenc.
19: S'espavilin els alemanys, ja, o només tenim ja prou amb lo nostre. Però, clar, jo penso que d'aquestes possiblement és la que pot despertar més dubtes, perquè això, clar, aquests semàfors en àmbar, intermitent, advertint que hi ha un pas de vianants en verd, també agilitza més el trànsit. I si no es fa així, hi haurà més embussos, hi haurà més congestió.
18: Això és el que diu l'Ajuntament, que dificultarà la mobilitat a la ciutat de Barcelona, que pot afavorir doncs això, que hi hagi més congestió i més embussos, a més això, que no donarà temps als vianants a poder passar. Sí. Per això ha demanat aquesta moratòria, o que, bueno, no sé, si hi ha algun tipus d'excepció, almenys a la ciutat de Barcelona. A veure en què queda tot plegat.
19: Dóna la sensació que, no sé, vamos a poner regles i a ver què sale. Yolanda Canales, moltes
18: això
19: gràcies.
18: Això es fa molt aquí, eh?
19: I tant. Moltes gràcies.
18: Vinga, que vagi bé.
19: Gràcies, fins després. Anem cap a Lleida perquè volem veure, o millor dit, volem escoltar a peu de carrer si hi ha usuaris de la via, com usuaris de patinet, ja s'han assabentat d'aquestes normes que, insisteixo, entren en vigor avui. A partir d'avui ja es pot multar, teòricament, suposo que hi haurà un marge, no?, d'adaptació. I allà està el Sergi Tor. Sergi Tor, bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs mira, continuem aquí al carrer i anem a veure aquest sondeig dels usuaris de patinet si tenen constància de que avui, 1 d'octubre, entra en vigor la nova normativa. Tenim aquí a un usuari del patinet. Hola, bon migdia.
21: Hola, buenos días.
2: Vale, ¿cómo te llamas?
21: Malik.
2: Malik,
21: sí.
2: Llevas el patinete. ¿Sabes que a partir de hoy entra en vigor la nueva normativa? ¿Tú llevas el casco?
21: Sí, lo llevo todo ya.
2: ¿Siempre lo has llevado?
21: Sí, siempre me lo he llevado.
2: Ahora sabes que ya es obligatorio, ¿no? Si no, multa de 200 euros.
21: Sí, ya lo sé, porque ya me he pasado alguna vez.
2: Ah, ¿te han multado alguna vez?
21: Alguna vez por el casco.
2: Vaya, hombre.
21: Sí.
2: Yo iba sin casco antes. Sí,
21: bueno,
2: ¿no?
21: Sin el casco, pero ahora ya me lo llevo.
2: Vale. Luego también la normativa ya prohíbe ir con patinete a menores de 15 años.
21: Vale.
2: ¿Tú consideras que es una edad óptima o que en este caso puede significar para estos menores un impedimento?
21: Yo creo que en plan es normal, sí. Es para prevenir los riesgos que se puede encontrar siempre en la carretera y todo.
2: Lo que no tenías era conocimiento de que hoy entraba en vigor esta normativa, ¿no?
21: ¿Cómo?
2: Que si tenías conocimiento de que hoy entraba en vigor esta normativa.
21: No, la verdad no.
2: ¿No lo sabías?
21: No lo sabía.
2: Va, pero tú, bueno, ¿cumples con lo que... el tema del seguro también?
21: Sí.
2: ¿Fue problemático cogerlo o no?
21: Bueno, de momento tengo cita para hacerlo.
2: Ah, ¿tienes cita?
21: Tengo cita para hacerlo, sí.
2: O sea, todavía no lo tienes a causa de los retrasos que hay.
21: Yo creo que sí.
2: Vale.
21: Sí.
2: Vale. Y una cosa, ¿por qué circulas con patinete? ¿Qué es lo que te aporta el patinete en la circulación en la ciudad?
21: Bueno, hay algunos, bueno, tienen obligaciones de llevar patinete porque en plan no, o sea, no le permiten a comprar, no sé, como coche, por ejemplo, digamos. Sí. O sea, otros vehículos. Por eso no tienen otra opción que comprar un patinete durante un tiempo, ¿sabes?
2: Pero a ti te gusta.
21: ¿Con el patinete?
2: Sí.
21: No, bueno, un poco sí, un poco. Un poco sí.
2: Bueno, oye, muchas gracias, ¿eh?
21: Vale, de nada.
2: Vale. Doncs bé, no tenia molt coneixement que avui entrava en vigor la normativa, tot i això, doncs, intenta complir amb el que ja és, porta el seu casc, que ara se'l torna a posar, que se l'ha treta per atendre'ns aquí a Cope Catalunya, cosa sí. que li agraeixo, i jo crec que pot ser una tendència. Les normatives s'aproven, les normatives entren en vigor, les persones vivim el nostre dia a dia, sabem les normatives, intentem posar-nos al dia, però potser quan entren en vigor no ens en recordem. Amb tot, però, el que sí que podem visualitzar a hores d'ara, que la majoria d'usuaris de patineta que veiem a hores d'ara aquí en aquest carrer de la capital lleidatana, doncs estan portant ja el casc, perquè recordem que ja la multa és prou significativa.
19: Sí, sí.
2: És una infracció greu que està penalitzat amb 200 euros.
19: Sergi Tor, moltíssimes gràcies des de Lleida. Jo, clar, aquest senyor que s'ha enxampat i que ha tingut l'amabilitat d'atendre'ns, o sigui, a dures penes en tenia el castellà. Llavors, igual, per assabentar-se d'una normativa així, si ja normalment no t'enteres, si no acabes de controlar l'idioma perfectament, doncs igual tres quarts del mateix, no? Va, de seguida, que entrarem en un altre tema que jo crec que és interessant, cíclic, i que també dona un què, també dona un què. Mireu, l'etiquetatge dels aliments. Etiquetatge dels aliments. Habitualment, o de tant en tant, hi ha persones que necessiten llegir aquest etiquetatge. Sigui com sigui, és obligatori que hi sigui. Però a vegades la lletra no s'acaba de veure. Vull dir, jo, per llegir el dia que estigui interessat en això, el que he de fer és una foto a l'etiqueta i amb el mòbil i després ampliar-la per poder enterar-me de què posa. Per poder enterar-me de què posa. Penso que la mesura mínima legal de les etiquetes, de la lletra de les etiquetes, és 1,2 mil·límetres. Bé, els que ja tenim una certa vista cansada, és complicat, això. De seguida parlarem de l'etiquetatge dels aliments i en parlarem aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra. Però abans de tot això, no sé si necessito llegir les etiquetes, però jo directament m'ho menjo. Parlo de la Cabrera, Barcelona. Ja sabeu que allà hi ha carn. Tenen de tot, és veritat, eh? Però principalment carn, una carn espectacular. Si vols carn espectacular, és que has de conèixer la Cabrera Barcelona. Autèntica graella argentina, talls increïbles, un ambient perfecte per gaudir. És un lloc d'aquests que un cop proves, és que vols tornar sempre. I on està la Cabrera? Està al carrer Diputació 239 de Barcelona. Que tens ganes de graella argentina autèntica? La Cabrera, Barcelona.
1: Herrera a Cope.
4: Cope Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
22: Cope Catalunya i Andorra.
23: Fernando Alonso wins.
24: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
25: Los fines de semana en la radio.
26: A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar.
25: El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
26: ¡Penalti! ¡Ha pitado penalti!
25: Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
27: Todo pasa en COPE.
28: Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
29: Del desahucio de Mari Carmen, esta señora se ha convertido en el rostro de un problema que se mantiene desde hace muchos años. La cuestión de fondo es la vivienda en España.
30: Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
0: Escolta la teva Cope més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat ara també al teu mòbil.
3: Faig la pròxima truita segons el comentari de la comarca amb més likes. I en aquest comentari jo li pregunto, de què t'agradaria que fos la truita de la teva comarca?
0: Descarrega l'app de Cope i selecciona la teva emissora Cope Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
7: I sobretot el que ja hem començat en paral·lel a treballar de manera molt eficient és amb l'oficina de dades, perquè ja sabeu, la intel·ligència artificial no funciona sense tenir les dades ordenades.
0: Tot això i més a Cope Catalunya i Andorra.
8: Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
9: Hola, buenos días, Alberto.
10: Muy buenas, Silvia, mucho gusto.
9: Qué gana tenía de hablar contigo, hijo.
10: Uy, yo con usted, Silvia, por Dios, madre.
28: Entra ya en cope.es.
0: Cope Catalunya y Andorra.
28: Herrera a Cope.
4: Cope Catalunya i Andorra.
28: Estàs informat.
19: L'etiquetatge de productes a Catalunya està regulat principalment pel Codi de Consum de Catalunya del 2010 i està gestionat a través de l'Agència Catalana de Consum. Què es pretén amb això? Doncs el que es pretén és garantir el dret a la informació i la seguretat de nosaltres, els consumidors. Aquesta normativa estableix condicions específiques per llengua i continguts, especialment alimentaris. Per exemple, a part de la llengua, que això ja ho tindríem clar, català, castellà, després estaríem l'etiquetatge d'aliments que entrarien la denominació de venda, els ingredients, al·lergògens, la quantitat neta, dates de consum, la conservació i ús. És una llista important la que trobem en aquestes etiquetes, eh? I la lletra, la maleïda lletra de les etiquetes, que no hay quien las lea. Vale, ja, por favor, penseu en la gent gran com jo que no podem llegir les etiquetes. En parlem del tema amb la Badaín Solans. La Badaín és inspectora de l'Agència Catalana del Consum. Badaín, bon dia, benvinguda.
11: Bon dia, moltes gràcies.
19: Bé, per situar els oients, l'etiquetatge és un producte... d'un producte, és només la lletra de darrere o inclou alguna cosa més en l'etiquetatge?
11: No, l'etiquetatge és molt, és tot. És a dir, l'etiquetatge dels aliments és obligatori. Per tant, ens hem de donar un contingut enorme d'informació, que tot això està regulat per normativa europea. Llavors, clar, doncs, què passa? Que cada vegada, no, enllaçant amb això que dèiem, que tots hem de portar ulleres i cada vegada més per poder llegir, clar, hi ha molta informació que ens obliga, no, a Europa, a que aquests aliments que nosaltres consumim aquí estiguin amb aquesta informació, però, clar, la lletra, al final, l'han de posar tan petita que pràcticament no veiem. Però això està regulat.
19: D'acord, però hi ha normes estrictes, llavors, no? Que regulen tot això, sí?
11: I tant. O sigui, hi ha una normativa europea que estableix que hi ha una informació que és obligatòria i una altra que és voluntària. Llavors, dins del que és l'obligatòria, què ens diu la norma, no?
19: Sí.
11: I la llegibilitat, digues. Ah, doncs clar, aquestes mencions han de tenir una lletra mínima, que són de almenys 1,2 mil·límetres, que tot i així jo ja ho he patit també.
19: O sigui, això t'anava a dir. Potser s'hauria de revisar certes normes en funció de la salut visual dels consumidors, eh?
11: I tant que sí. Doncs ara et diré una altra.
19: Sí.
11: També que ens diu la norma que si aquest envàs té una superfície més petita de 80 centímetres quadrats, encara la lletra es pot fer encara més petita. És a dir, que ha de ser almenys de 0,9 mil·límetres. És a dir, si nosaltres anem a un lloc, no, del nostre barri a comprar un xiclet aquests que venen per unitat, allò és tan petit que dius tu, no veig res, però compleix amb la norma. Perquè, clar, l'envàs és molt més petit i la lletra encara pot ser encara això, no més petit.
19: No seré jo qui dubti de les coses, però això no ho fa que sigui inútil? És a dir, que sigui la lletra tan petita, en envàs encara més petit, no cal que sigui inútil per a una bona part de la població que no ho podrà llegir?
11: Sí.
19: Que és una norma, es compleix, però no serveix de res, vull dir, a la pràctica,
11: home,
19: no?
11: Home, no serveix de res, sí que serveix. Bueno. Perquè, a veure, nosaltres també com a consumidors tenim drets i obligacions.
19: Això sí.
11: Ah, clar, llavors la nostra obligació és llegir, o si més no, intentar llegir allò que ens està dient. Per què? Perquè afecta a la nostra seguretat, afecta els nostres interessos, i si llegim podrem decidir en base a una bona informació.
19: Bueno, si no tens un mòbil a prop que fas la foto i amplies, en el meu cas ho tindria magre, eh? Bé, sí, sí, sí. En aquest cas, des de la vostra experiència, no, de la inspecció de l'Agència Catalana de Consum, quines són les queixes o deficiències més habituals que detecteu?
11: A veure, realment nosaltres com a Agència Catalana del Consum rebem molt poques queixes i reclamacions en base a l'etiquetatge. Molt poquetes, perquè realment la gent és el que diem. Al final la gent, tanta informació, una mica enllaçada amb el que deies tu, potser també no s'acaba d'habituar, no, a llegir. Sabem qui hi és,
19: vale.
11: I només aquelles persones que potser tenim un problema de salut mirem més aquest etiquetatge. Llavors, potser clar. Per aquesta base, si una persona té una intolerància o té algun
19: un celíac, que no pot, que intolerància al gluten i aquestes coses, que aquí clar, les etiquetes exacte. Són fonamentals.
11: Exacte. El que passa que tot això, clar, deriva, són moltes normatives, no, el que ho regulen, però també hi ha molta normativa que és el que dèiem, que és voluntària. Llavors, és el que dèiem, potser la lletra, que, o sigui, tot allò que és obligatori ho fa molt petitet i tot allò que vol fer un reclam la indústria alimentària
19: vale.
11: Ens ho fa molt més gran i ens facilita una mica, no, als consumidors aquesta opció.
19: D'acord. Escolta'm, dins d'aquesta etiqueta, dins del contingut mínim, què és el que sempre... hem de trobar en una etiqueta abans de comprar.
11: Molt bé, però per saber això haurem d'agafar llapis o bolígraf, perquè la llista és llarga,
19: Fes un petit resum de coses així.
11: Sí, ho tinc aquí. Mira, hem de dir la denominació, ens han de dir què és. Una llista d'ingredients. També les substàncies que dèiem que poden causar al·lèrgies i intoleràncies. La quantitat neta, és a dir, quant pesa aquell aliment. La data de durada mínima, no? La que sigui el consum preferent o la data de caducitat. Què més ens han d'explicar? Les condicions de conservació i utilització. Això és molt important perquè pot afectar la seguretat d'aquell producte. També ens han de dir quina és l'empresa operadora alimentària responsable. Qui l'ha fabricat, qui l'ha importat, qui l'ha envasat. D'on ve aquest producte? És molt important, també. No és el mateix que vingui d'aquí que d'un tercer país. Més que res perquè han de complir altres normes, no? També ens han de dir, doncs, el que dèiem, quan es caigui les instruccions d'ús, doncs, si jo estic comprant un aliment preparat, doncs m'hauran de dir escalfar el microones o l'air fryer, per exemple, no? Les begudes alcohòliques ens han de dir el grau i després la informació nutricional. I a més, que no m'ha acabat encara el lot, perquè el lot també és el que dèiem, també és important perquè ens indica la seva identitat d'aquest producte en concret.
19: Clar, si passa alguna cosa dins d'aquell lot, ho hem escoltat moltes vegades quan ha passat alguna cosa d'aquestes, que sempre marquen en el lote número tal és quan ha passat i llavors
11: exacte.
19: Retiren tot aquest lot perquè pot tenir aquest risc que tingui el mateix problema.
11: Exacte, perquè clar, nosaltres si detectem qualsevol vale. problema que afecti la seguretat no retirarem tot el producte, retirarem o agafarem una, o farem una mesura cautelar sobre aquell lot determinat perquè aquella indústria alimentària, aquella empresa pugui aportar les al·legacions perquè potser és un problema puntual.
19: Si un ciutadà, un consumidor, detecta un producte que no compleix la normativa, que ja seria estrany perquè habitualment
11: no passa. Home, aquest consumidor sabeu, ja.
19: ja. però com bueno, si passa alguna cosa, on s'ha d'adreçar per denunciar-ho?
11: A nosaltres, a l'Agència Catalana de Consum, pot adreçar-se o bé al nostre formulari web que tenim disponible a la nostra pàgina web, no? consum.gengat.cat, que allà és molt intuïtiu, hi ha un enllaç que posa com reclamar, o es pot adreçar al seu servei públic de consum, o bé ja sigui municipal, o bé de consell comarcal, o bé també a nosaltres, a les nostres oficines.
19: D'acord. Jo el que miro sempre és la data de caducitat, això sí, això ho tinc molt
11: present. Doncs mira, diré una cosa, ara no, dic que anava a fer una pregunta. Saps la diferència entre data de caducitat i consum preferent? Perquè moltes vegades nosaltres parlem de caducitat, però en realitat és un consum preferent. Què vol dir? Doncs tot això ens ho hem de mirar, però aquells aliments que posa consum preferent vol dir que encara, o sigui, que a partir d'aquella data els productes potser no compleixen les característiques organolèptiques que ens vol donar l'empresa alimentària, però que encara es poden menjar. Que amb això no vol dir que estigui potenciant, però això ho estic enllaçant perquè moltes vegades parlem de caducitat, però bueno, si està al límit no passarà res. O sigui, aquest producte es pot menjar. La caducitat sí que és diferent, perquè sí que si està sobrepassada ens pot afectar la nostra salut.
19: D'acord, doncs és un bon què. Doncs, Badain Solans, inspectora de l'Agència Catalana del Consum, escolta'm, molt agraït pel teu temps, molt amable, i gràcies per donar-nos aquestes explicacions.
11: A tu, que vagi molt bé.
19: Igualment, gràcies. Jo encara continuaré fent fotos a les etiquetes. A mi em sembla això encara que... Va, que de seguida parlarem de l'actualitat tecnològica amb l'Edu Porta, el nostre expert en tecnologia mòbil, però abans, com batega el teu cor? Fa pam-pam-pam-pam, para-pam-pam-pam... En funció de les arrítmies que puguis tenir, si tens algun què, algun... i necessites estudis, proves, doncs afortunadament, escolta'm, apunta això, tenim INSCOR. INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya, referent en la matèria saben com cuidar del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris. Ràpid i sense demores, per saber si el cor fa pam-pam-pam, para-pam o param-pam-pam-pam. Ho tenen clar, en el Batec està el secret en aquest cas. Tota la informació la trobes a Inscor, inscorbcn.com.
5: Estás escuchando Herrera en Cope.
28: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
6: Tiri, tiri, tiri. En Herrera en Cope se junta lo mejor de la información y el entretenimiento.
12: Y con la fórmula coche casa de Línea Directa se juntan tus seguros de coche y hogar para que ahorres directamente. Y además tipo directo ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar.
6: ¡Ojo al dato!
12: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
13: Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
14: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-666-777.
15: Verisure. Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
16: Con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
15: Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
16: Y electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
15: Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
16: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
17: Si para leer el ticket de la compra entrecierras tanto los ojos que parece que estás en un duelo en el lejano oeste entre tú y ese ticket, ese ticket y tú, quizá necesitas venir a una de nuestras cercanas ópticas al mes de los progresivos. Ahora con cristales al 50%. General Óptica. Ver bien es otra historia.
18: ¿Qué tal? Soy El Ruido. ¿Me puedes abrir? Que subo a ver si no duerme nadie esta noche.
20: Que no vuelvas a llamarme a estas horas, que aquí tenemos ventanas cortizo.
30: Con Ventanas Cortizo, el ruido no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
31: ¿Conoces Thinkers? Yo no lo conocía hasta que mi profe lo usó en clase y he aprendido cómo ahorrar energía en mi cole y en casa.
32: Los programas educativos Thinkers de Repsol ya están acercando las claves de la energía y la sostenibilidad a alumnos de más de 9.000 centros educativos. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, la energía de aprender.
28: Herrera a COPE.
4: COPE Cataluña y Andorra.
28: Estàs informat.
33: ¿Te atreves a volver?
19: ¿Cómo? ¿Cómo? Herrera a COPE Cataluña y Andorra.
34: ¿Qué?
19: Herrera a COPE Cataluña y Andorra desde COPE Cataluña y Andorra.
34: ¿Cómo?
19: Bé, això que estic fent, bàsicament, podria ser... Estic exagerant, evidentment, de persones que poden tenir la oïda dura. Diguem-ho així, en tot cas. Si et costa estendre les conversacions, si t'has de posar la televisió o la ràdio a tot volum per poder escoltar-la correctament, si no escoltes el telèfon, si no escoltes el timbre de la porta, doncs són senyals que t'estan indicant clarament que necessites posar a la teva vida un audífon. Un Lua Home et soluciona el problema. Mira, Lua Home et porta la darrera tecnologia alemanya en augmentadors de so per la oïda. No qualsevol val. Lua Home, això ho té claríssim. Amb piles recarregables, per exemple. I hi ha una promoció especial pels que truquen des de COPE Catalunya i ofereixen una oferta irrepetible de 595 euros per dos Audison Plus. Un per cada oïda, evidentment. Ho has escoltat bé. Aquesta vegada sí que ho has escoltat bé. Només una tercera part del seu preu. Només 595 euros als dos aparells, un per cada oïda. Ja saps, pots contactar per telèfon i WhatsApp al 609 30 82 87 o a la web luahome.es. Com? Pues ja ho saps, tot té solució en aquest cas. Va, parlem de tecnologia mòbil amb l'Edu Porta, el nostre expert en tecnologia mòbil. Edu, buenos días, ¿cómo estás?
35: Bon dia, buenos días.
19: Tu cada vez que hay lluvia en casita, ¿eh? Bien refugiado, ¿eh?
35: Hombre, ¿cómo lo sabes?
19: ¿Qué es lo que tienes que hacer en este caso? Bueno, vamos por faena y la faena empieza a cridar l'atenció de atención jugones. Atención jugones, perquè la Xin de PlayStation 5... tiene un avance o un gran avance con Relapse, que es un jailbreak compatible con el firmware 13.6. ¿Me vas a traducir todo esto que acabo de decir? Que no sé ni lo que he dicho. Por favor, te lo agradezco.
35: Perfecto. Mira, esto es que la comunidad de desarrollo no oficial, que es la SCIN, ha lanzado Relapse, ¿no? Es una vulnerabilidad en cadena que permite, vulnerar la seguridad de la PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro en las versiones comprendidas hasta la versión 7 hasta la 13.60, que es la que había justo anterior de que la actualizaran esta semana.
19: O sea, te lo podían hackear, te podían entrar virus en la Play 5.
35: No, este avance lo que hace es dejar expuesta la gran mayoría de las consolas que no hayan actualizado a esta última versión, que es la 14.0, y lo que hace es combina un fallo del motor WebKit del navegador que inyecta un código para vulnerar el kernel y así poner todos los privilegios y asumir el control de la consola. ¿Qué significa esto? Que puedes ejecutar los payloads donde puedes poner código no firmado, aplicaciones caseras, que es el Homebrew, e instalaciones de paquetes mediante OS. Básicamente, modificar tu consola como antaño y poner todos los juegos que tú quieras.
19: O sea, es una especie de liberalización, ¿no? O sea, esto es positivo.
35: Efectivamente.
19: Muy bien. Caray, sin riesgo. Bueno, está bien. Dime.
35: No, entonces, esto es, claro, digo, se trata de una modificación que no es permanente, o sea, cada vez que apagas la consola vuelve a estar en su modo original. No se te puede bloquear, o sea, no se puede bloquear, no hay problema, pero esto supone uno de los hitos de liberación de software, porque a día de hoy las consolas de últimas generaciones son muy difíciles de desbloquear por la seguridad que tienen. Pero aquí entra el tema de PlayStation intentando eliminar el formato físico y la gente muy enfadada ha conseguido dos cosas. Modificar la PlayStation 5, cosa que era impensable hace unos meses, y que han logrado hacer un emulador para el ordenador para poder emular la PlayStation 5 y funciona bastante bien.
19: Caray. ¿Lo has probado? ¿Tira?
35: Sí, funciona perfectamente. El emulador tiene sus limitaciones, pero están haciendo funcionar juegos y la modificación de la consola funciona bastante, bastante bien.
19: Ay, que Sony ha visto las orejas al lobo y ha dicho, bueno, tengo a la gente muy cabreada.
35: Yo creo que aún no saben lo enfadada que está la gente y lo que va a pasar en el futuro, exactamente.
19: Tengo a la gente muy cabreada, vamos a abrir un poquito el puño porque si no vamos a tener un problema. Bueno, hablando de historias, estos tres últimos minutos se los vamos a dedicar a la IA, que habían dicho que iban a parar el desarrollo, pero precisamente se acaban de estrenar dos nuevos agentes. ¿Tres?
35: Dos, sí, dos de Meta y OpenAI y otra más de Google.
19: Ostras, Moose 1, DOT es el otro nombre, y el tercero de Google.
35: De Gemini, el Argon.
19: Argon. Yo ya estoy liado ya con esto, Edu. Hazme un poco de... Dame un poquito de luz, por favor.
35: Vamos a hacer un resumen rápido. Pues esta carrera por la inteligencia artificial da el salto definitivo a los chatbots conversacionales a los agentes autónomos de la mano de Meta y OpenAI. Meta ha presentado Muse. Es un agente enfocado al gran público para automatizar tareas cotidianas, mientras que el de OpenAI está más en, que lo presentaron en el OpenAI Dev Day 2026, sí, que se han presentado todos, con el lanzamiento de DOT, ¿no? Un asistente de alta productividad impulsado por ChatGPT Astra, que lo hablamos la semana pasada, que opera desde su propio ordenador en la nube y ninguna de las herramientas está disponible por ahora en España ni en la Unión Europea.
19: Por las normativas, claro.
35: Por las normativas, exacto. Y, ya digo, Muse está más orientado con una baja curva de aprendizaje para realizar gestiones como pues reservar viajes, enviar correos, hacer la compra o negociar el nombre de usuario que quieras en la plataforma. Funciona con el modelo Muse Spark y utiliza un entorno virtual seguro supervisado por otro agente denominado Sentinel.
19: O sea, tenemos una IA vigilando a otra IA.
35: Exactamente. Básicamente porque, claro, tienen que ser entornos muy controlables porque tú vas a tener que poner las contraseñas y pagos en el sistema
19: para que sean
35: completamente seguros, porque realmente está hecho para, ya digo, para comprar o reservar viajes necesitas una pasarela de pago. Exactamente. Y ahí entra estos dos agentes.
19: Uy.
35: Y luego, ¿sí? Claro, el DOT está más, es un sistema activo 24/7, respaldado por el ChatGPT Astra. Cuenta con un entorno de escritorio y navegación en la nube, 4.000 plugins. Y esto ya está más enfocado al Teams, a llamadas de voz, ejecutar proyectos más complejos, escribir código, etcétera.
19: Pues Edu, lo tenemos que dejar aquí, aunque prométeme que hablaremos más del tema, porque esto es
35: sí, sí,
19: interesante y cada vez me entero menos. Un abrazo, Edu.
35: Nos vemos.
19: Arribem a la una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García de la Granja. Ens actualitzem i tornem.
1: Es la una de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
2: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía Cope.
3: Estar informado.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este tu programa Mediodía Cope. Hoy es el día 1 de octubre del año 2026, fíjate. Dos meses y un día después, los reyes de España anuncian que van a visitar Ceuta, también Melilla. Serán los días 13 y 14 de octubre, justo el día después de la fiesta nacional.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantadíssim de parlar amb vosaltres. Amb el Jorge Martínez a la tècnica, també encantadíssim de fer la tècnica d'aquest programa. De fet, rebuig a fer la tècnica d'altres programes només per estar en aquest. No sé si ell és una de les persones que començarà avui a vacunar-se, perquè avui comença la vacunació de la grip i de la Covid. Catalunya està registrant actualment un repunt de Covid-19. Ja sabeu que és un virus molt malparit, si em permeteu l'expressió. Molt malparit perquè és un virus que té una facilitat per mutar, que és una autèntica bogeria. De fet, és una de les qüestions que l'ha fet tan... Anava a dir viral, sí, viral també, no? Tant que s'estén amb tanta facilitat. Primer perquè és un virus nou i sobretot per aquesta capacitat que té de mutació, d'anar canviant, de que les soques vagin canviant i llavors les vacunes, algunes no acaben de ser efectives... Bé, el cas és que la incidència acumulada ara mateix a Catalunya està entorn als 125 casos per cada 100.000 habitants. Això ja ha experimentat un notable creixement del volum de contagis detectats, no? És una tendència a l'alça i el que principalment preocupa davant d'això és encara el punt feble que tenim davant d'això, de la Covid, que és la Covid persistent. No oblidem que la Covid persistent està o podria afectar a unes 250.000 persones a Catalunya. Encara que el registre oficial de la xarxa, i atenció, la comptabilitat real i comprovada són 14.000 persones. Però, és un informe que s'ha publicat fa no gaire, del grup col·laboratiu multidisciplinar pel seguiment científic de la Covid, estima que podria afectar 250.000 persones. Què passa amb això? El que passa amb aquestes coses de la Covid persistent, per exemple, que va per barris, igual ho tens, i pràcticament no afecta la teva vida més alguna coseta que no és un impediment, fins a una qüestió molt invalidant que pot ser la Covid persistent. Sigui com sigui, avui s'ha presentat ja la vacunació. De fet, el Departament de Salut iniciarà dilluns, aquest proper dilluns, el dia 5 d'octubre, la nova campanya de vacunació contra grip i Covid-19 a Catalunya. I en aquesta primera fase, doncs, la campanya s'adreça als col·lectius, com és habitual, més vulnerables, no? Dones embarassades, majors de 80 anys, que per cert avui és el dia de la gent gran i en parlarem d'això de seguida, i persones que viuen en residències. I també... es fa la vacunació als infants menors de 5 anys i al personal docent, al sanitari, sociosanitari. Atenció a això, perquè es podrà anar sense cita prèvia a partir del 16 de novembre. A partir del 16 de novembre tu vas allà al CAP, ei, em vull vacunar. I aquesta és una de les novetats d'enguany, ja que el pla es divideix en tres fases, amb l'inici dilluns vinent de l'administració a grups específics, com explicava, la segona a partir del 26 d'octubre, que s'obrirà tota la població. Mar Puerto, què tal?
1: Molt bon dia.
0: Tu no és personal de risc encara, no?
1: No, encara no.
0: Et vacunaràs o no?
1: Sí, clar.
0: Com sempre, ho fas sempre? No? Et vacunes de la grip i la Covid?
1: A veure, de la grip no m'he vacunat, però de la Covid sí que m'he vacunat.
0: Ah, jo també, però en el seu moment.
1: Sí, en el seu moment.
0: Però és que ara ja...
1: Però eren tres, no?
0: Clar, però és que ara van variant les soques,
1: ara no, perquè, clar, no sóc col·lectiu de risc, en aquest cas.
0: Vale, i com ho tenim, això? Explica'm.
1: Doncs mira, si parlem de diners, no?, que sempre sí. És una mica així sí. Interessant parlar de diners.
0: És la part freda de la situació.
1: El govern ha destinat 13 milions d'euros per adquirir 1,8 milions de dosis contra la grip i 1 milió contra la Covid, amb l'objectiu de protegir a la ciutadania. Mm. Tot plegat en una campanya que s'esperen que sigui molt semblant a la del 2021. 2024-2025, i hem parlat amb l'infermer del CUAP de Casernes, de Torres i Bages, Israel Caro, qui ens ha explicat per què és important per la població estar conscienciats i vacunar-se.
2: És important vacunar-se de la grip per evitar la transmissió de la malaltia i per evitar les complicacions que comporta agafar la grip, sobretot en els grups de risc i les persones que tenen indicada la vacunació per edat. A partir de dilluns, a partir del 5 d'octubre, comencem a vacunar nens per sota de 59 mesos, embarassades i gent més gran de 80 anys i professionals sanitaris. Déu-n'hi-do, les agendes del nostre equip estan plenes a vessar durant les primeres setmanes de campanya, o sigui, estem molt contents de l'acollida que ha tingut aquest any. Tenim una agenda destinada a vacunació de la grip que s'obre cada dia i allà tenim una persona que es dedica exclusivament a vacunar cada dia, és una infermera diferent, i anem ajustant els horaris de tothom perquè pugui tenir disponibilitat.
1: I com no, ens hem anat fins allà, fins al CUAP de Casernes, sí. A Torres i Bages, per preguntar als primers protagonistes, no?, que anaven a viure en primera persona aquesta punxada. El Jordi ha sigut un dels protagonistes d'avui, un dels més grans, per cert, té més de 80 anys i assegura que des que va començar a vacunar-se fa uns anys ja no s'ha posat mai més malalt.
3: Et vacunes avui, tens més de 80 anys, ho fas cada any o què?
4: Sí, sí, ho faig cada any. Vaig començar a fer-ho fa com 6-7 anys abans. Bueno, potser perquè per inconsciència no ho feia, però des de llavors hi m'ha anat molt bé. No he tornat a agafar cap més grip.
3: I com és el moment de la punxada? El vius tranquil?
4: Sí, sí, sí, la veritat és que no és res, una punxadeta i ja està. Només faltaria que això ens fes por ja, no?
3: I com és que t'has conscienciat en arribar fins aquí a vacunar-te? Abans agafaves moltes grips, per exemple?
4: No, tampoc no és que, no és que fos una persona d'agafar-ne moltes, però... A veure, jo crec que és una cosa que s'ha de fer, per necessitat no costa res, és una precaució molt útil i a més quan tens una certa edat totes aquestes coses potencien i agafar una grip a la meva edat doncs a vegades pot ser més perillós i la veritat és que val la pena.
0: Dues coses, primer, que coqueto, més de 80 anys, no diu l'edat exacta?
1: No.
0: I segon,
1: està,
0: Mar.
1: Es conservava molt bé.
0: Mar. Com es nota que ets joveneta i de nova hornada, eh? Com li preguntes a una persona de 80 anys que ha passat una postguerra, que ha passat gana, que ha passat de tot... La punxada, això no és res.
1: Doncs et sorprendrà, perquè sí que hi havia alguna senyora que estava ja una miqueta més espantada.
0: Però de quina edat?
1: De la mateixa edat,
0: en sèrio?
1: Sí.
0: Home, no, gent que ha passat una època dura d'aquest país.
1: Hi havia sociosanitaris que també...
0: En sèrio?
1: Que diu, sembla mentida, perquè en el dia a dia et trobes amb gent i fas de tot, però clar, que t'ho facin a tu és diferent, eh?
0: Carai, esto es como ser mecánico y que te de grima la grasa.
1: És que no té res a veure amb el que has fet en la teva vida.
0: Ostres, no, però estan curtidos en batalla, home, tot això. Tota aquesta generació. Què més? Què més t'explicaven?
1: Doncs mira, hem parlat amb un altre d'aquests col·lectius, no?, al qual se'ls hi posa especialment el focus, que són les dones embarassades.
0: Sí.
1: La Maria està embarassada, i a més és mestra de nens petits i té una altra criatura també a casa seva, per tant, una combinació que explicava que feia que els refredats els agafés d'una manera o d'una altra. No s'escapava mai i ara amb la vacunació diu que estava molt més tranquil·la perquè així, doncs, mira, es cura en salut.
5: Mira, jo em vacuno perquè una estic embarassada i per prevenir, a part tinc un nem petit i després pues, em vacuno des de fa bastants anys perquè treballava amb nens petits i vaig agafar una grip de nens de 3 anys i ho vaig passar fatal i per prevenció i per no agafar-la tan forta, doncs des de llavors em vacuno i ara amb més motiu perquè tinc un nen petit a casa, estic embarassada, treballo també amb col·lectius d'infants i de joves, llavors pues, per prevenció.
1: I el nen petit també el vacunes?
5: Sí, el nen petit. No, avui no, el vacunaré la setmana que ve o l'altra, que ja té hora també.
1: Molt bé.
0: Mira, tenir nens petits a casa o treballar com professió d'aquesta senyora? No, tenir nens petits a casa o treballar amb un col·le amb nens petits és quiniela 100% de que et toqui alguna cosa d'aquestes.
1: Jo tinc amigues que després de la carrera van començar a fer pràctiques a escoles bressol, a parvulari i tal, i fins que no s'immunitzen de tots els virus,
0: tot,
1: ho han d'agafar tot per després immunitzar-se. Sí. Si no, no hi ha manera. Parlem també de prevenció. I mira, els que han tingut un protagonisme molt especial han sigut els nens petits. La Berta té menys de 5 anys, és una d'aquestes protagonistes que avui s'han vacunat i ho ha viscut en primera persona, la veritat és que molt bé. Abans ho comentàvem, això d'aquesta por una mica a les punxades.
0: Sí.
1: I ha sigut, ja et dic, la que millor ho ha portat. T'ha fet mal o no? No? I què has notat?
6: Pessigolles.
1: I per què has decidit vacunar-te avui?
6: Sí.
1: Et saltaves col·le així, no?
6: Sí.
1: Sobretot li ha agradat la idea de saltar-se a col·le, eh?
0: Pessigolles, pessigolles. Val, Porto, moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Quan et vacunis vull foto.
1: Vinga, va. Sí, em faig foto sempre a tot arreu.
0: No t'ho creus ni tu. Va, de seguida parlarem del dia que és avui, el dia de la gent gran. El dia de la gent gran, és avui, és el dia de la gent gran. De seguida parlarem sobretot una de les qüestions clares, que és, per exemple, aquesta soledat no desitjada. Però abans, com està la vostra ànima?
7: Me he robado el alma al aire para dártela en este suspiro.
0: Si estàs pensant en canviar d'aires, prova alguna cosa tan senzilla com deixant-te emportar. Viu el alma al aire. L'Alma a l'aire és el musical amb les cançons d'Alejandro Sanz a Madrid. És una història de decisions, d'emoció i nous començaments amb aquest vent del sud capaç de canviar-ho tot. No t'ho perdis.
6: Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
8: Ya sabes que la política antes era el arte de lo posible y ahora ya solo el arte de lo narrable. Una sucesión de relatos, normalmente falsos.
9: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
10: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
11: Dormir de mil maneras. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de colchones Flex, Picolinas, Pull Relax y muchas más. Y puedes financiar hasta en 12 meses. Solo hasta el 4 de octubre en El Corte Inglés. Paga tus compras cómodamente en tienda con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFC S.A. y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
12: Tiri, tiri, tiri.
13: Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un síncope.
14: ¡Qué buena, tipo directo! Pero la fórmula coche-casa de Línea Directa es aún mejor, porque al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras. Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
15: Lo cambias todo. Cambias la vida de Pablo, que puede estudiar lo que le gusta. Cambias la relación de Carlos y Marta, que con la nueva línea de autobús se ven mucho más. Y que Marcos acceda por las rampas sin problemas al trabajo. O cambias las mañanas de paz, que recibe ayuda y no las pasa sola. Su todo cambia, el de todos. Cuando contribuyes con tus impuestos, la sociedad avanza. Con tus impuestos lo cambias todo. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
16: Llega la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Dim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y muchas más. Solo hasta el 4 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
6: Migdia.
0: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
0: Avui és el dia de la gent gran. Avui és el dia de la gent gran. Mireu, hi ha un càlcul, que és curiós, aquestes coses que fan a previsió, però que no està lluny de la realitat, que de cara a l'any 2050 es projecta que hi haurà 2.490.039 39, fixeu-vos en l'exactitud, 39 persones majors de 65 anys a Catalunya. Això són estimacions que fa l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT. Dins de tot això, possiblement ens trobem amb uns quants enemics i possiblement les administracions haurien de començar a construir un futur per gent gran. Això, si ho sumem a la baixa natalitat, doncs es donen aquestes xifres. És una qüestió que també hem de donar-li una volta a tot aquest tema, tant per la gent gran com per fomentar la natalitat. Això s'ha de donar una volta. Ara, possiblement un dels grans enemics podria ser la soledat no desitjada, podria ser, entre altres. Va, que en parlem amb el José Donate, ell és coordinador d'acció social a la Fundació Amics de la Gent Gran, per xerrar de tot això. Josep, bon dia, benvingut.
17: Bon dia, gràcies per atendre'ns.
0: I gràcies per estar aquí amb nosaltres. Jo parlava de com a principal problema de la gent gran la soledat no desitjada. Estic encertat o no?
17: Bé, no sé si diria el primer, perquè crec que hi ha molts factors que comuniquen entre ells i sí, que mai apareix un únicament sol, sinó que també sempre va de la mà amb altres situacions. L'impacte de la soledat no volguda o la soledat no desitjada sempre té un impacte directe cap a la salut física i la salut mental, i també és una relació bidireccional. És a dir, a vegades els problemes físics, la dificultat de mobilitat o les malalties de salut mental també poden suposar un aïllament a la persona i que això suposi una soledat no desitjada.
0: Llavors, quins altres problemes ens enfrontem per qüestions senzillament d'edat?
17: Bé, directament, i això és una cosa que nosaltres insistim moltíssim com a fundació, és que envellir no suposa tenir una mala salut. I això és una consciència que hem anat generant, i que el problema d'aquest fet és que normalitzem el dolor, normalitzem el mal, i no ho hem de patir ni quan som joves ni quan som grans. Òbviament, hi ha situacions derivades de l'edat, com és el desgast muscular o el desgast dels ossos, però tot i això, ha de tenir un seguiment, i això insistim molt, que a nivell sanitari també s'ha de donar una continuïtat i una mateixa atenció que li donaries a una persona d'una diferent edat. Però no hem de normalitzar el fet de que per ser gran has de patir mal, sinó que tu pots envellir d'una manera plena, que és el que nosaltres també reivindiquem una miqueta, no? I intentar treure aquest estigma sobre l'envelliment.
0: La societat està en deute amb la gent gran? És a dir, quan parlo de la societat, parlo de les administracions sobretot. Cuidem prou a la gent gran?
17: Jo crec que no. Jo crec realment que no la cuidem suficient. Crec que a vegades ens oblidem i no, moltes vegades va relacionat pel sistema també en el que ens trobem, no? on intentem justificar l'aportació d'una persona amb una única jubilació, no? Que això és una xifra numèrica que pot anar variant depenent del partit polític o de les administracions que estiguin al darrere, però no podem limitar les aportacions que tenen una persona amb una quantitat monetària. L'atenció i el que hem d'entendre com a societat és que ens hem d'acompanyar. Igual que acompanyem a una persona quan és més petita, igual que ens acompanyem quan som infants, igual que els adults necessitem relacions i necessitem que ens acompanyin en molts moments de la nostra vida. I això mai és una falta d'autonomia, sinó que és una necessitat com a éssers socials que som tots nosaltres. Doncs igual en les persones grans. I aquí hem de recordar la importància d'acompanyar-los, la importància de parar-nos a xerrar, de parar-nos a escoltar, d'intentar trobar aquests punts en comú que moltes vegades sentim que hi ha molta distància, però si ens parem a parlar, no sempre és així. I realment la companyia és la clau per poder sentir-nos acompanyats com a societat.
0: Clar, hi ha una cosa, Josep, que a mi sempre m'ha cridat força l'atenció. Bueno, és una qüestió, no és que cridi l'atenció, és que és una realitat, bàsicament, i és que hi ha un avanç disparadíssim de la tecnologia, i hi ha aplicacions... Clar, hi ha moltes persones, no sé si acaben de pensar en la bretxa digital de les persones que els hi costa més. Clar, com es paeix tot això entre la gent gran perquè no es quedin completament desconnectades de... Perquè a vegades la digitalització ajuda a moltes coses, jo que sé, bancs, connectar-se amb amics, amb amigues, etcètera, etcètera. Això com es porta?
17: Jo crec, crec que és una reflexió molt encertada, primer de tot. Després, estic molt d'acord amb que té una cara més clara i una cara més obscura. Vale? El que és tot desenvolupament a nivell tecnològic, que moltes vegades per la gran majoria de persones ens estalvia temps i ens estalvia gestions, o ens estalvia anar personalment a cap lloc perquè ho podem fer d'una manera digital, el problema no és que es vagin implantant aquest tipus de situacions, el problema és quan ens oblidem que hem de preparar qualsevol de les nostres accions per totes les persones que conformen la societat. I moltes vegades no és que les persones grans no sàpiguen fer-ho, és que ningú s'ha parat a explicar-ho.
0: Clar.
17: És que si tu directament, i has posat un bon exemple, el que van fer els bancs directament, tu poses tot digital i a la vegada retires al personal d'atenció directa, en comptes de reforçar que pugui haver-hi un acompanyament directe per a qualsevol persona, i no només les persones grans, sinó qualsevol col·lectiu sensible, igual que serien les persones grans en aquest cas, que a nivell digital encara no ha pogut tenir o adquirir aquestes capacitats, les estàs deixant fora. És que no és que no sàpiguen fer-ho, és que ningú s'ha parat a explicar-les. Aquest és el problema. La IA, les tecnologies, també aporten moltes coses innovadores, moltes persones grans, és veritat que cada vegada més tots ja tenen els medicaments amb alarmes i saben que quan sona una alarma és un o és l'altre i són molt útils, també recorden com hi ha molts jocs interactius que faciliten l'exercici de la memòria i es pot ser molt útil. La qüestió és com ho introduïm, si ho introduïm a la força, si deixem que cadascú es busqui la seva vida o si com una societat que comprèn que hi ha una diversitat dins d'aquesta intentem acompanyar totes les persones.
0: Clar. Després tenim el tema de futur en aquest cas, perquè estem parlant d'una societat que va envellint cada cop més, no? Cada cop més vivim més anys, afortunadament, sí. Però és que això, si ho sumem i ho combinem amb una baixa natalitat, ens dona una equació molt clara, que cada cop tenim una població més envellida. El que no sé és si s'està preparat per això, és a dir, conforme sanitàriament, perquè tothom el que voldrà serà envellir a casa, no, si és possible no anar a una residència o canviar el model, no sé si s'està preparant per això, per tenir-ho clar.
17: No, jo crec que no, i això és algo que és crec, molt típic nostre, no? I és que a vegades no les veiem venir fins que no les tenim a sobre. Clarament hi ha una mancança de polítiques públiques que donguin suport o un marc, no? Les entitats socials que ja ens enfoquem en aquesta etapa de la vida, puguem acompanyar. Sobretot perquè al final realment el que moltes de les persones ens necessiten són recursos, adaptació de l'habitatge, adaptació de molts edificis. Nosaltres acompanyem a moltes persones que pateixen soledat no volguda.
0: Doncs Josep Donate, de la Coordinació d'Acció Social de la Fundació Amics de la Gent Gran, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, per aquestes explicacions, per aquesta fotografia genèrica que ens has fet i felicitats per la feina que feu.
17: Moltíssimes gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres en un dia com avui.
0: Un dia interessant. I després parlarem, continuarem parlant del Dia de la Gent Gran i parlarem de l'edat biològica. Quina edat biològica tens? De seguida en parlarem d'això perquè és força interessant. Perquè estem parlant d'anys, sí, de viure més, vivim més, però amb quina qualitat de vida? Aquest és el repte de la ciència. I serà una xerrada molt interessant amb el Salvador Basip. De seguida arribem a 2:15 i actualitzem informació de serveis aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
6: Migdia.
12: COPE, Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
18: COPE Tarragona
6: 93.5 FM. Restaurant Masia Crusells, la millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar. 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
19: Tengo un problema.
20: ¿Qué te ha pasado?
19: Me han denegado la invalidez.
21: Abogados Tarragona. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Abogados Tarragona. Rambla Nova 118 Bajos de Tarragona. Teléfono 977-213140. Más información en abogadostarragona.es. Recuerde, abogadostarragona.es. Primera consulta gratuita.
22: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: Te saluda Cristina López Schlichting. La mayor parte de las personas me da la impresión de que van al gimnasio para estar más guapas.
24: Se puede abordar desde muchos puntos de vista.
23: Y resulta que en España una de cada 5 personas confiesa que sufre de soledad no deseada. ¿Para vosotros es fácil hacer amigos, Paulete?
25: Se me da bien conocer gente, pero ya intimar como para que haya una amistad soy más lenta.
6: En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
23: Los amigos buenos, buenos, se cuentan con los dedos de una mano.
6: Con Cristina López Schlichting.
18: COPE Tarragona.
6: Migdia.
12: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
0: Senyals horàries de 2:45 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Migdia, COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantadíssim de parlar amb vosaltres i aquestes hores, com de costum, és el moment d'actualitzar, i avui, amb més que mai, amb molt d'interès, l'actualitat de serveis. I comencem per la meteo. Bé, tenim una tarda moguda en qüestions de pluja i la meteo. Així que si, sobretot, des de Catalunya Central cap al sud i, sobretot, molt cap al sud, tot el que és litoral des del Garraf fins a Terres de l'Ebre, si no heu de sortir de casa, no ho feu, perquè tenim una alerta vermella marcada pel Meteocat de 5/6 per intensitat de pluja. Litoral i prelitoral, insisteixo, des del Garraf als Penedès, parlem del Tarragonès, parlem de la Terra Alta, parlem del Montsià. Atenció a tot això, a tota aquesta zona Baix Ebre, perquè tenim una alerta per intensitat de pluja. No és l'únic lloc on està aquesta alerta, aquí especialment, perquè és on el Meteocat marca un perill de 5/6 per intensitat de pluja, per temps violent, fins i tot alguna mànega que es pot presentar. Però no és l'únic lloc, perquè l'alerta taronja està a tota Catalunya Central, té una alerta taronja per intensitat de pluja, i tota la resta de comarques, a excepció de l'Empordà, del Baix i Alt Empordà, del Gironès, i del Pla de l'Estany i la Vall d'Aran, excepte aquestes 4-5 comarques, tota la resta té una alerta per possible intensitat de pluja, des de groga fins a la vermella que estem parlant. Això no acabarà aquí, així que molta prudència, ja sabeu, rieres, soterranis, si veieu que la cosa i que l'aigua puja, doncs intentar buscar punts elevats, no baixar sòtans a buscar el cotxe, vigileu molt, prudència màxima quan si veieu que la situació es posa en perill, perquè hi ha un punt en tot això molt important i que cal recordar, que possiblement el teu lloc on estàs vivint no estigui plovent o plogui poc en aquell moment, però en un altre lloc, riera amunt, sí que estigui caient grossa. I llavors, tota aquesta aigua baixa, i és aquí on també podem tenir el perill. És a dir, aquesta sensació de seguretat pot ser que no ens en refiem del tema. No és l'única cosa, perquè per demà, divendres al matí, tenim tot un dia d'alertes. Sobretot demà, divendres pel matí, l'alerta vermella es concentrarà ara mateix a Terres de l'Ebre, parlo del Montsià i parlo del Baix Ebre, seran aquestes dues comarques on principalment hi ha l'alerta activada per intensitat de pluja. La resta no plourà tant, esperem, en tot cas, cap a Terres de Ponent. Això sí, per la tarda de divendres es reactivaran aquestes pluges. Sobretot litoral, hi ha una alerta activada a tot el litoral, des del Maresme fins al Montsià. La franja litoral és una alerta groga, de baixa intensitat, on poden caure aquests patacs de pluja. A tota la resta del territori, excepte a les comarques més orientals de Girona, esperem pluja. Esperem pluja, que pot ser localment intensa, encara sense un què de perill. La tenim liada avui amb l'aigua. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
1: Bon migdia, Cruz. Doncs parlem, per una banda, de relativa calma en aquesta xarxa viària, però és ben cert que sempre tenim alguna incidència a comentar-vos, cosa que farem. Per exemple, hem de començar parlant de la C-17 a la zona de la Garriga. Ens indiquen que hi tenim unes obres i aturades importants, de més de 4 quilòmetres en aquest punt en sentit Barcelona. Això, com et deia, la C-17 a la zona de la Garriga i per obres. També a la C-17, un vehicle avariat a Canovelles. En aquest cas, parlem de retenció d'uns 3 quilòmetres, però en sentit nord, en sentit Vic. Totes aquestes dues incidències, com t'he comentat, a la C-17. I acabem amb una darrera, un accident que s'ha produït a la Nacional 240, a Juneda. Doncs bé, ens informen que es dona pas alternatiu als vehicles i alguns trams aturades en totes dues direccions. Tot sigui dit, a banda d'aquestes tres incidències, que hi són, a la resta de la xarxa viària, sí que la circulació és còmoda i fluida.
0: Roger, moltíssimes gràcies, que tinguis una bona tarda i vigila amb l'aigua.
1: Així ho farem. A reveure. Adéu-siau.
0: L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
2: Cruz, bona tarda. Què tal, companys? Bona tarda. Bona tarda.
0: Doncs encantat de parlar amb tu i que estiguis
2: igualment,
0: aquí amb nosaltres.
2: Igualment, sempre,
0: eh?
2: Sempre és un plaer.
0: Sí. Escolta'm...
2: Bueno, quedis tranquil, eh? Ja està a Barcelona. Ja tenim a Rafinha a Barcelona.
0: Sí, això volia preguntar-te, que sembla que l'alerta s'havia pujat massa, no és una lesió, sinó una contusió, sembla,
2: de
0: no?
2: De moment estem pendents de proves.
0: Vale.
2: Estem pendents de proves. El que intuïm és que Rafinha ha tornat a Barcelona, alliberat per la selecció del Brasil, amb un petit edema muscular.
0: Però què és? És un moratón, un edema muscular, no?
2: Vaja, el que vindríem a dir un blau.
0: Un blau.
2: Un blau.
0: Correcte, és això, no?
2: Seria això. Clar, aquí juguem una mica a la picaresca. Si no hi ha comunicat mèdic, és que no hi ha lesió.
0: Ui, ui, ui.
2: Què passa?
0: Ja m'ha espantat amb això, perquè acabo de posar edema muscular i diu, és una acumulación excesiva de líquido en el tejido del músculo considerada la primera etapa de daño tisular, aquí ya me pierdo, y el paso previo a un desgarro o rotura fibrilar.
2: És una prelesió, tradueixo pels no introduïts.
0: Exacte, gràcies.
2: És els tissus són els teixits que conformen la massa muscular, que conformen el múscul d'un futbolista, d'una persona... Vale?
0: Molt bé.
2: Llavors, l'edema muscular vindria a ser una prelesió. Si tu continues jugant amb un edema muscular,
0: la lies.
2: Compres números perquè et facis aquest desgarro que diu la intel·ligència artificial, i llavors entrem en aquella dinàmica de trencament fibrilar, una setmana per centímetre de trencament fibrilar.
0: Carai.
2: Com que ens hem aturat a la fase edema, obro parèntesi, sempre i quan les exploracions mèdiques que li faci el Barça a Rafinha confirmin aquest edema, tanco parèntesi, Doncs, on era? Doncs això, que estem en la prelesió, és a dir, Rafinha ha fet bé d'aturar i tornar cap a Barcelona.
0: Si així
2: que...
0: podrà arribar bé al Clàssic.
2: No, no, aviam, no lesionar-se.
0: No lesionar-se.
2: No lesionar-se. Llavors ja arriba... no parlem de Clàssic o de...
0: Bueno, a mi el que m'interessa és el Clàssic, d'entrada.
2: Bueno, però abans és el femení, de Clàssics. Que és aquest,
0: com estem parlant de Rafinha, parlava del Clàssic, de, on ha de jugar Rafinha.
2: Que té vostè algun dubte que guanyarà el Barça el Clàssic?
0: Sí.
2: Ah, sí?
0: Sí.
2: Bueno, en tot cas, pendents de l'estat de Rafinha a Barcelona i d'aquestes proves que han de confirmar o no si hi ha una lesió. Si no hi ha lesió, no hi ha comunicat mèdic. Bueno, en tot cas, agenda FIFA. Avui juga Portugal, és a dir, juga Cancelo, però clar, si parlem de Portugal hem de parlar del pollastre de home, Cristiano Ronaldo.
0: Home, possiblement parlar de que juga Cancelo està bé, des del punt de vista Barça.
2: Des del punt de vista Barça juga Cancelo.
0: Clar, però el marro està en un altre lloc ara mateix, a Portugal, eh?
2: Bueno, més aviat a Copenhague, que és on està la selecció de Portugal.
0: A Copenhague.
2: He vist que el pollastre aquest acaba amb, segons els companys de Diario Marca, amb Jorge Jesus, el seleccionador, i Proença, el president de la Federació de Portugal, perseguint a l'aeroport a Cristiano Ronaldo perquè no marxés de Dinamarca.
0: És una mica gag de Monty Python, això, eh?
2: És una mica una situació, com a mínim, surrealista.
0: Sí, sí.
2: Perquè hi ha un punt que, tots ho sabem, eh? Noruega-Dinamarca, Cristiano escalfa la segona part, no juga, s'empipa i marxa al vestidor. Vale? Vale. Li han preguntat al seleccionador, escolti, és veritat, jo li vaig dir que jugaria 30 minuts, però després el partit va anar per un altre camí, el que mana aquí sóc jo, i vaig decidir que Cristiano no jugués. A partir d'aquí, tot correcte. És més, el seleccionador diu, no és veritat que Cristiano hagi deixat d'entrenar amb nosaltres. No, tenia una pauta individual a l'hotel, com a jugador veterà, gimnàs, etc. Però clar, aquí el que mana sóc jo.
0: I decideixo què s'ha de fer i què no s'ha de fer.
2: Com que Cristiano no ho accepta, Cristiano marxa. Després de la reunió amb el seleccionador i amb el president de la portuguesa. Però clar, si tot això acaba amb el seleccionador i el president perseguint a Cristiano a l'aeroport perquè no agafi... Alerta també amb això, eh? No un vol regular de línia, no. El seu jet privat.
0: Home, sí, ja que lo tengo.
2: I no cap a Portugal, no. Cap a Madrid.
0: Claro. Ya que lo tengo, aterrizo donde quiero.
2: Efectivament. Si tot això ha acabat així, com expliquen els companys del Diario Marca, és una situació, vaja, bueno, per llogar cadires, eh? Que juga Cancelo en Portugal i la Sots 21 d'Espanya amb Espart i Marc Bernal contra San Marino. I jugarà demà l'Espanyol, un amistós contra l'Ipswich Town, a porta tancada. Diu Quique Iglesias, informa Quique Iglesias, que ha estat el club anglès el que ha demanat jugar aquest partit a porta tancada, on Manolo ha de fer una mena d'assaig general, eh, per la represa de la Lliga Blanquiblava a Camp del Màlaga i haurà de prendre decisions, doncs, importants i interessants. A segona divisió, la jornada del cap de setmana ens porta un Sabadell Andorra. Sentirem a Ton Ripoll, un dels jugadors del conjunt arlequinat. Per cert, hem de felicitar Ferran Costa, el tècnic del Sabadell. Avui fa 32 anys.
0: Moltes
2: 32
0: felicitats.
2: Pals.
0: Moltes felicitats.
2: Moltes felicitats a Ferran Costa. En futbol femení, suma i sigue. Roma 0, Barça 6 a la Champions femenina. Avui juga el Madrid davant del City, a camp anglès. I en plena poliesportiva, una de bona, una de dolenta i un interrogant. La bona, la victòria del Club Natació Atlètic Barceloneta a la Supercopa d'Europa, davant del Marsella. És el segon títol en aquesta competició per l'equip mariner. La dolenta, l'Uni Girona de bàsquet, es queda sense participar a l'Eurolliga. A més, està l'ambient calentet per la roda de premsa posterior al partit de Roberto Íñiguez, parlant de la qualitat de la plantilla del Uni Girona, i l'interrogant, que en sortirem de dubtes aquest vespre, perquè és quan es disputa la final del Mundial de Clubs d'handbol entre el Barça i el Vesprem. Si fos aquí el Juan Arés, diria allò de que com juguen davant del Vesprem, juguen al Vesprem. Eh?
0: Tarjeta amarilla, eh?
2: Serà
0: Festival
2: protagonista
0: de l'humor, eh?
2: I passaran pels micròfons d'Esports Copé Ludovic Fàbregas, jugador del Barça d'handbol, i Òscar López, tècnic de les categories inferiors del Barça, que ha treballat en el seu moment amb Xavi Espart i amb Marc Bernal. De què riu vostè? Però... Això és un atac de riure en directe.
0: No, però no, és que m'ha fet molta gràcia perquè el nostre realitzador, el Jorge, em comentava per ordres, se me ha ocurrido el mismo chiste a mí que a Juan Arias. I llavors...
2: Home, Juan Arias va arribar a aquest acudit fa molts i molts i molts i molts i molts anys.
0: Mesurant el nivell de l'acudit, has de dir, bueno...
2: Els habituals...
0: Entiendo que José Mota triunfe.
2: Els habituals dels sopars de Nadal de la COPE saben perfectament de memòria tot el repertori de Juan Arias intacte en els últims 20 anys.
0: José Luis, moltes gràcies.
2: Aquí lo dejo.
0: Bueno.
2: Cruz. Quan, gràcies.
0: Gràcies. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esports Cope amb el Joan Ballori i tot l'equip d'Esports Cope, inclòs el Juan Arias. Doncs, dit això, ara, si em permeteu, parlem de la... Mira, després de que els Goya viatgin des de Barcelona cap a Pamplona, parlarem d'una notícia de cinema, perquè és la bona notícia amb Naturgy, al teu costat, cada dia. I és que la notícia va de cinema, perquè Woody Allen ha escollit Madrid per gravar la seva pròxima pel·lícula. En uns minuts oferirà una roda de premsa en la que portarà més detalls d'aquest rodatge, que començarà el pròxim dilluns i que només es coneix la paraula Madrid. Que la paraula Madrid anirà en el títol de la cinta, de la pel·lícula. Woody Allen ja ha rodat en altres ciutats a Espanya, com per exemple a Barcelona, a Oviedo o a Bilbao.
3: De ser la primera energética en crear una fundación con fines sociales en 1992, a que millones de personas se hayan beneficiado de nuestros programas educativos, sociales y medioambientales en 2026. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
4: ¿Quieres contarnos algo?
5: Escribe a Pilar García de la Granja.
4: En Facebook busca Mediodía Cope y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope.
7: Ni los mundos más imposibles se resisten al bueno de Arnold.
8: ¡Qué honor!
7: El sexto día
20: sabe que le han clonado y que mataremos a quien les vea los dos juntos.
8: ¡Genial!
7: Y desafío total. El sábado a las 9 de la noche en 13.
26: Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
27: Con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
26: Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
27: Y electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
26: Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
27: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
28: En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
29: ¿Cuánto se tarda en preparar una tortilla de patatas?
30: Parece sencillo, pero se tarda meses.
29: ¿Cómo?
30: Meses de siembra, recogida, lavado, selección... Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.

0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Avui és el dia de la gent gran. Abans ja parlàvem precisament d'una des d'un punt de vista actual. Hi ha una realitat clara, i és que, amb fortuna, tots viurem cada cop més. La ciència ens ajuda a això. El control de les malalties, fins i tot les que espanten més, com pot ser un càncer, com pot ser l'Alzheimer, fins i tot, o demència, molt, molt pròpia d'edats avançades, doncs de mica en mica s'aniran controlant i això ens permetrà viure cada cop més. Ara, posem una cosa a sobre la taula, si em permeteu. La qualitat d'aquests anys de vida. Aquest és el punt clau que la ciència estudia. Sí, viurem més perquè ens tocarà viure més, gràcies a tot això que estic dient, però quina qualitat de vida tindrem? Quina serà la nostra edat biològica? Tu saps quina és la teva edat biològica? Jo quan em plantejava aquesta pregunta a la redacció amb els companys, estava pensant en aquelles reunions d'estudiants de GB. Vamos a fer una festa d'alumnos de GB i veus el teu company o la teva companya i dius, madre de Dios, mare meva, mare meva. Ara entiendo que se ponga la foto de Facebook cuando tenía 20 años, porque si se pone la de ahora, ojalá llegue a la edad que aparenta. Però imagineu tot això, la qualitat de vida, això és el què. La qualitat de vida d'aquests anys, aquesta seria el què de la qüestió. Però què diu la ciència d'això? La pregunta que fem per començar, sabem quina edat biològica tenim? En parlem i crec que aquesta conversa sempre és interessant. De fet, parlar amb ell sempre és interessant perquè sempre ho explica molt bé. És el doctor Salvador Massip. El doctor Salvador Massip és catedràtic dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i, a més, investigador de la Fundació Pasqual Maragall. Salvador, bon dia, benvingut.
3: Hola, bon dia, què tal?
2: Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Salvador. Com s'envelleix saludablement o no saludablement? O sigui, quina és la diferència?
3: Aquesta és la pregunta del milió, i que acabes de resumir molt bé a la introducció. O sigui, bàsicament el que volem tots és no viure més anys perquè sí, sinó viure anys amb salut. I crec que la clau és separar el concepte de vellesa del concepte de malaltia. Això crec que és l'arrel d'aquest concepte del que estem dient d'envelliment saludable. Perquè fins ara, o el que veiem ara, és que a partir de certa edat el que fem és acumular malalties, no? Que si la pressió alta, que si el maluc no funciona, que si el que sigui, no? I vas perdent la vista, l'oïda... Tot això són malalties cròniques, algunes greus, algunes no tan greus, però que empitjoren la teva qualitat de vida. I això és el que fins ara, si més no, sempre s'ha assumit que envellir és això, no? Envellir és anar acumulant cromos de malalties que vas ficant. I els que estem ficats en això de l'envelliment, els que estem estudiant l'envelliment, comencem a definir o a intentar trobar la manera de definir un envelliment saludable que sigui independent d'aquestes malalties. Aha. I aquí ve una mica el concepte que deies tu, no? Una cosa és l'edat que diu el teu DNI que tens, o sigui, els anys que fa que has nascut, i l'altra és l'edat real que els teus òrgans tenen. I aquesta és la diferència, no? És quan tens, els teus òrgans són més vells que l'edat que et toca, estàs envellint malament, quan són més joves estàs envellint bé.
2: I de què depèn? És genètica, això? És estil de vida? Què és?
3: Sí, és tot el que has dit. És una combinació, sí a tot, sí. És una combinació de factors que no coneixem encara, i això és una de les parts que estem estudiant, no? Sens dubte hi ha un component genètic, i de fet, com més extrema és la teva longevitat, o sigui, com més lluny arribes, més culpa la té la genètica, més part de l'efecte és genètic. Per exemple, aquestes persones que arriben a 105, 110, sí. La Maria Branyes, que va arribar a 117, sí. Doncs aquestes persones, aquí hi ha molta genètica. O sigui, que deixa't estar, perquè per molta bona vida que portis, si no tens bons gens no arribes tan lluny, això està clar. Ara, hi ha un equilibri, un percentatge que no coneixem, o que no, pues segurament potser no són iguals en totes les persones. Hi ha una part que la determina els gens i una part que la determina tot el que fas als teus estils de vida, l'entorn, la sort, etc, etc.
2: Llavors, si suposo que una de les claus per envellir bé o per donar qualitat de vida a aquells que no tenen la fortuna genètica seria estudiar o saber com envelleixen aquestes cèl·lules per intentar trobar alguna cosa que els ajudin a endarrerir o almenys que aquestes malalties molt pròpies d'aquest envelliment estiguessin més retardades. Això és possible?
3: Exacte, això és exactament el que estem fent, el que estem intentant fer.
2: Hosti, estic encertat si possible, en totes, Salvador.
3: Sí, sí, no. Has estat cansat del tema, ja. Potser és que hem parlat unes quantes vegades.
2: I tant.
3: No, és que, sí, és això, és ben bé això. I no està preparat, això, que tot el que estàs dient, ho estàs dient, no t'ho he dit jo abans.
2: No.
3: Doncs és cert, que tenim una acumulació de cèl·lules velles, o sigui, a mesura que anem envellint, lògicament, les nostres cèl·lules van fent velles i aquestes cèl·lules velles són les que determinen totes aquestes malalties que van venint. I el nostre, una de les nostres línies d'investigació, i molts laboratoris del món estem fent el mateix, és intentar trobar manera d'evitar que s'acumulin aquestes cèl·lules velles o eliminar-les quan s'han acumulat. No? I aquesta seria una mica de tirar el rellotge enrere, no? D'aquest rellotge biològic, de l'envelliment biològic, que encara no sabem mesurar bé, que encara no estem en condicions de manipular del tot. Si podem fer-lo, si podem donar corda enrere, eliminar aquestes cèl·lules velles, hauríem, en teoria, de poder, si no curar aquestes malalties de l'envelliment, sí, reduir-les molt. I això jo crec que és possible, contestant la teva pregunta, crec que es pot fer, perquè amb ratolins ho estem fent. Amb animals de laboratori hem aconseguit frenar bastant l'envelliment. O sigui, no convertir-los en immortals, no que visquin per sempre, però sí que envelleixin en bones condicions, que és el truc que dèiem que ens interessa.
2: Clar, aquest seria el que, possiblement, no, que ningú us confongui. No estem parlant d'immortalitat, ni molt menys, ni mantenir-nos sempre amb una pell de 20 anys. Vull dir, calma, no va per aquí la cosa, sinó que inevitablement cada cop tenim una esperança de vida més gran i que aquesta part que tenim d'esperança de vida que, quan som grans, que siguem qualitats. Aquest seria l'objectiu, possiblement, no?
3: Això fins ara no ho hem aconseguit, perquè tot el que deies al principi, que l'esperança de vida a tot el món ha anat augmentant, i és cert, els últims 100 anys ha estat creixent i encara creix. Cada any tenim més esperança de vida que l'anterior, això és evident. Aquests anys de més que anem afegint a la nostra esperança de vida són anys dolents, són anys de malalties, són anys d'aquests, els passem amb malalties còniques. Mm. O sigui, estem afegint anys de vellesa. El que ens interessaria és afegir anys de joventut, anys del mig, no? Els anys del principi.
2: Anys de qualitat, anys de qualitat de vida.
3: Anys de qualitat,
2: sí.
3: Efectivament. O sigui, retardar al màxim aquesta degeneració, aquesta decaiguda que hi ha al final de la vida, no? Que passi realment al final. I, de fet, no estem intentant fer res impossible, no estem inventant res, perquè aquests supercentenaris que dèiem, aquestes persones que viuen moltíssim, ja envelleixen així. Si et mires els patrons de salut i d'envelliment de les persones aquestes que arriben tan lluny, normalment tenen una vida molt, molt, molt, molt sana i molt funcional fins ben bé al final, fins ben bé els últims anys, els últims 1 o 2 anys o 3 anys.
2: En un futur, no parlo ni de l'any que ve, evidentment, sinó 10 anys, 20 anys, 30 anys, no ho sé, possiblement hi haurà una pastilla, un medicament, alguna cosa de fàcil solució per prendre-te-la i que passi tot això, és a dir, endarrerir aquest envelliment de les cèl·lules? Seria possible això?
3: Jo crec que sí, si fem una mica d'anticipació, jo crec que sí. Soc optimista perquè et deia, perquè al laboratori ho estem aconseguint amb animals i els animals no són tan diferents de nosaltres. Ho estem fent amb mamífers que tenen un envelliment semblant al nostre. No és igual, evidentment, un ratolí com un humà, però ens estem acostant. Jo crec que ho veurem. Quan ho veurem no ho sé, perquè una cosa és un ratolí que li pot ser el que vulguis i l'altra cosa és un humà que has de vigilar que les pastilles no tinguin efectes secundaris i mil coses. Per tant, segur que podem trobar obstacles pel camí, segur que trobarem problemes, però potser la píndola aquesta supermàgica que ens imaginem de te la prens pel matí i estàs jove ja per la resta dels teus dies, potser no serà així, però sí que anirem veient al llarg de les properes dècades claríssimament, i jo crec que fins i tot en els propers 10 anys o així, veurem els primers fàrmacs que tenen un efecte biològic en l'envelliment que començaran a aparèixer al mercat. Però no en el sentit que us penseu això que us deia de la pastilla per estar sempre joves, que és el que busquem potser, no? Això potser no. Tardarà més, però sí que tindrem... Això no és immediat, això, diguem. Però pastilles o tractaments contra malalties de l'envelliment que siguin basades en frenar l'envelliment, que això és radicalment nou, però no s'ha fet encara, jo crec que això sí que ho veurem en un termini relativament curt.
2: Doncs, doctor Salvador Massip, catedràtic dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i investigador de la Fundació Pasqual Maragall, escolta'm, gràcies per aquesta, com sempre, agradable i superinteressant xerrada, molt amable.
3: Un plaer, com sempre, que vagi molt bé.
2: Igualment, que vagi molt bé. Imagineu, clar, posem fre a malalties com l'Alzheimer, com la demència, per qüestions d'edat. És interessant, això. Bé, avui és el Dia Mundial del Cafè. Preneu cafè? De seguida en parlarem d'això aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
0: A Cope Catalunya.
4: La imatge del dia, a Cope Catalunya.
2: Benvinguts a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
4: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Avui és el Dia Mundial del Cafè i si posem xifres a tot això, des de casa nostra, des de Catalunya, Catalunya consumeix una mitjana aproximada de 733 tasses de cafè l'any per persona, el que equival a unes dues tasses diàries per persona. Avui jo m'he pres tres. Algú s'ha posat les mans al cap. Bàsicament, aquest consum de cafè posa a Catalunya en els nivells, a un dels nivells més elevats de tota Espanya. I tu, consumeixes cafè? De quina manera, de quina forma? Avui el nostre company, el Manu Gavarre. Què tal, Manu, com estàs? Bon dia.
5: Hola, bon dia. Què tal, Cruz?
2: Prens cafè, tu?
5: Jo sí, i de fet, has dit tres, les mans al cap. No et pensis, eh? Hi ha gent que en pren més.
2: Jo, sí?
5: Jo ja porto quatre.
2: Quatre?
5: Sí, sí, sí.
2: Ara entenc aquest moviment que tens a la cadira, que sí, està com sí, una miqueta neguitosa en tot cas, eh? Sí. Has anat al carrer i has preguntat tot això? Com
5: sí,
2: estava?
5: Sí.
2: Què deia la gent?
5: He anat al carrer a preguntar a veure si la gent pren cafè o no pren cafè. Hi ha gent que, bueno, que sí, que ho té com una rutina, com nosaltres, no? A la feina, sí. Pim-pam, el cafè, venga, a tope, ah, saps? I hi ha d'altres, que, com la Rocío, que ho veuen com un moment per desconnectar, per estar tranquils. Ja ho veureu, ens explico.
6: ¿Tomes cafè?
7: Sí.
6: ¿Cómo te suele gustar?
7: Me gusta en cafetera italiana y mayormente frío con leche de avena.
6: Vale, ¿te tomas el café más como un ritual de despertarte o cómo sueles tomarlo? ¿Tienes algunas horas de esta es la hora del café?
7: Suele ser por la mañana la hora del café, pero también me gusta que sea un ratito tranquilo y relajado conmigo misma.
2: Veus? Que poètic això, Un momento tranquilo y relajado conmigo misma. Això sona anunci de televisió, eh?
5: Sí, hi ha gent pues, que l'utilitza per això, com per desconnectar, saps? Per
2: saps tranquil. Que el problema no és el cafè, que fins i tot deien que el problema podia ser la cafeïna o el cafè, que també, però el perill no està en el cafè, fins i tot li han trobat propietats beneficioses per la salut, el problema està en el sucre. Que li posem, i aquest és el meu problema, el sucre.
5: Clar, clar, clar.
2: Què més t'explicava, Manu?
5: Doncs mira, després, clar, hi ha una altra qüestió. Què prefereix la gent, no? Perquè ara a tot arreu hi ha aquestes cafeteries d'especialitat, cafè d'autor, saps?
2: Oh, sí.
5: Llavors, aquestes modernes...
2: Que ja t'ho cobren, eh?
5: Sí, sí, clar.
2: Que ja t'ho cobren, el cafè d'autor, eh?
5: Sí, no és barat, no és barat.
2: No.
5: Però clar, què prefereix la gent, això o a les cafeteries de tota la vida? Doncs hi ha de tot, ja veuràs.
6: Bon dia, prens cafè?
8: No gaire.
6: I quan el prens, què t'agrada més? Prendre'l a una cafeteria d'aquestes d'especialitat o més a cafeteries típiques o bars de tota la vida?
8: D'especialitat, sí, m'agrada més que siguin més suaus o més treballats perquè això, no m'encanta el cafè, però si he de prendre, doncs que sigui bo.
5: Clar, i aquí ja he dit, escolta, frena, ja m'ha entrat un dubte, dic, això de les cafeteries d'especialitat és una moda o d'uns quants joves només o realment està passant una mica amb tothom?
2: Jo no he trepitjat un parell de vegades una cafeteria d'aquestes de moda i tot bé fins que m'han cobrat.
5: Clar.
2: Llavors he dit, però bueno, estoy pagando 7 euros por un café donde en la esquina el chino me lo cobra a 1,70, que ja és car?
5: Sí,
2: no, serà que no.
5: Doncs això és més o menys el que pensa la gent, ja veuràs, sí, és que és això.
9: Jo soc cafeteria tota la vida, millor de preu i al final el cafè sempre és el mateix.
10: Sí, jo exactament igual.
9: Jo ho prenc més com un tràmit, per tant, si trobo un bar normal i corrent ja em serveix.
11: Doncs sí, perquè la veritat, jo això, sincerament, ho trobo una tonteria, per mi, eh? Però bueno, són modes, m'imagino.
5: Doncs això, que com ho veus? Com ho veus?
2: Que com ho veig? Veig que hi ha franquícies que estic totalment d'acord. Jo, con la plebe, con la massa de la plebe, jo soy parte de ellos.
5: Jo la veritat és que amb el cafè, sense el cafè no podria viure, perquè els dies que no me'l prenc, tinc un mal humor, que no em pots dir venga, ni bon dia.
2: Venga, va, Manu, no me vendes milongas, això no m'ho crec.
5: Que de veritat, de veritat.
2: Amb aquesta gràcia que tens. Manu, moltes gràcies.
5: Moltes gràcies a tu.
2: El Manu Gavarre, que s'estrenava avui, i com sempre, nosaltres extorsionem a la gent que ve aquí i ja l'he enviat directament al carrer a parlar amb la gent. Gràcies, Manu, molt amable.
5: A vosaltres.
2: Bé, recordeu que totes les xerrades que hem fet al programa les podeu tornar a escoltar i recuperar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, i també a través de les nostres aplicacions, tant per iOS com per Android. Allà, a part de les nostres, doncs trobareu les de tota la programació i les de tota la cadena. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Rebin la salutació del que els hi ha parlat amb molt de gust José Miguel Cruz, que acabin de passar una molt bona tarda.

0: puntos de atención primaria en las zonas más despobladas como Asturias. El papel que ejercen los farmacéuticos va más allá de dispensar medicamentos. Nos lo ha contado aquí en Mediodía COPE Teresa Méndez Bravo, presidenta del Colegio Asturiano de Farmacéuticos.
1: Asturias tiene una población muy envejecida, somos la población más envejecida de España y creo que de Europa también, ¿no? Y somos el primer punto de atención sanitaria y a veces el único, ¿no? Entonces, nuestra labor más conocida es pues la dispensación del medicamento, asesorar en trastornos menores, pero somos un grandísimo radar de vulnerabilidad, sobre todo en terrenos o territorios tan alejados, en esos pequeños municipios donde conocemos a nuestros pacientes.
0: El gobierno ha publicado el segundo decreto de vivienda en el Boletín Oficial del Estado. Es el de Sumar, el que incluye la prórroga automática de los alquileres por 5 años. Y si el propietario no quiere renovar el contrato, tendrá que pagar una indemnización equivalente a 12 meses de alquiler, es decir, un año gratis. Mañana entra en vigor y también mañana en el pleno extraordinario del Congreso se vota la convalidación de los dos textos. Podemos ya ha dicho que los va a apoyar Ione Belarra en Televisión Española.
2: En la línea de lo que han dicho los sindicatos de inquilinas, claro que sí, porque nosotras somos una herramienta en manos de los movimientos sociales. Yo desde luego Podemos no va a ser la excusa para que el gobierno siga sin hacer nada.
0: Los socios de Sánchez van fijando posiciones. Jefe de política de COPE, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
0: La llave, como siempre, la tiene Junts.
3: Sí, el camino a la convalidación del primero de los dos decretos, aquel que concentra el grueso de las medidas, pende de un hilo. El gobierno necesita el concurso de todos los socios del bloque de investidura y resultan determinantes los 7 diputados de Junts. La votación se antoja muy ajustada para alcanzar la mayoría simple, esto es, más sí es que no es. 172 votos a favor frente a 171 de PP, Vox y UPN en contra. Tras 8 años en el poder, Pedro Sánchez se define con la gente.
4: La gente ha salido a la calle, ha exigido medidas y ahora nos toca cumplir. Cada grupo parlamentario tendrá que decidir de qué lado está. Nosotros ya lo hemos hecho, estamos del lado de la gente de a pie.
3: En un vídeo enlatado, Sánchez da por cumplida su tarea y desplaza la responsabilidad a los grupos parlamentarios. La Moncloa sostiene que si cosechasen un fracaso rotundo, el presidente no resultaría dañado políticamente porque los ciudadanos habrían visto que quiere mejorar sus vidas. Ahora, el texto de Sumar está abocado a la derogación. Pablo Bustinduy, lanzado en campaña.
5: Quiero decirle a los grupos políticos que consideren bloquear estas medidas de mínimo, que si se oponen a ellas, nadie va a salir indemne. Quien intente atrincherarse para defender los intereses de la industria financiera, le van a dar la espalda a su propio pueblo.
3: Los socialistas dan vueltas ahora a tramitar la idea de los alquileres indefinidos como proyecto de ley para así prolongar el debate en el Parlamento, pero además prevén incorporarlos en su programa electoral de cara al 2027.
0: Gracias, Ricardo. Desde la oposición, el Partido Popular califica el decretazo de chapuza e insiste en su plan de vivienda como única solución para acabar con la crisis. Génova, Íñigo Palomar, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues esa sería, Pilar, la palabra. Aquí definen el doble decreto como chapuza, alertan de un incremento de pleitos judiciales en cuanto hoy a las 00:00 se publique el segundo decreto que contradice al que ya está publicado. Aquí creen además que las medidas del gobierno no solucionan la crisis de vivienda, sino lo contrario, que merman la oferta porque los propietarios van a retirar las viviendas del mercado. Y de hecho, Pilar, ponían el ejemplo de la entrevista que hacíamos en COPE esta mañana a Juan Luis, dueño de una inmobiliaria, que decía esto.
7: Llevamos 24 horas continuamente recibiendo llamadas de propietarios, muchos de los casos paralizando posibles firmas que estaban establecidas, organizadas en la agenda de esta semana por la incertidumbre creada. De hecho, ayer mismo en nuestra agencia tuvimos 3 contratos que se ha aplazado la posible firma para la próxima semana.
6: Pues aquí en Génova han utilizado este ejemplo y señalan que el mercado ya se está viendo afectado por este caos legislativo. Aquí insisten, cuando lleguen a Moncloa, 1 millón de viviendas en la primera legislatura.
0: Es Íñigo Palomar, gracias Íñigo. Y ya sabes que los ataques al Poder Judicial por parte del gobierno son continuados. Esto no es ninguna novedad. Este jueves, el presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE, ha defendido la imparcialidad y la independencia de los jueces.
8: Esta intencionalidad de los jueces no existe. Los jueces no hacemos política, no juzgamos o investigamos a nadie con una finalidad política de dañar bien a la persona que se investiga, bien al partido político al que se pertenece.
0: Juan Manuel Fernández también ha defendido la profesionalidad de la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón, tras los numerosos ataques que ha recibido por parte del Ejecutivo, entre otros del ministro Óscar Puente. Y precisamente hoy, ante la juez Tardón, en la causa que investiga el asalto masivo en Ceuta, declara en calidad de testigo Gonzalo Sanz. ¿Quién es Gonzalo Sanz? Pues lo recordarás, el exjefe de gabinete del ya exdelegado del gobierno en la ciudad autónoma. Dejó el cargo por no estar de acuerdo con la versión que dio su jefe sobre los avisos de inteligencia. Estamos pendientes de ver si aclara algo más sobre qué avisos hubo y a quién fueron notificados. Porque todo apunta a que el exdelegado del gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, también tendrá que pasar por la Audiencia Nacional, probablemente como imputado. Te recuerdo que el lunes también dejó el cargo y se fue señalando al ministro Marlaska. Quien pasó ayer por la Audiencia Nacional es el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, en calidad de testigo. Explicó que trató de hablar hasta en 10 ocasiones con Pedro Sánchez sin éxito entre el 27 y el 30 de julio. Moncloa acusa a Vivas de mentir ante la jueza. Sin embargo, el registro de llamadas se ve como hasta 7 llamadas de Vivas fueron ignoradas. Esto sin contar los mensajes. De hecho, le derivan directamente con Migraciones. Solo hay una conversación entre Sánchez y Vivas y fue después de la entrada masiva. Hoy Juan Jesús Vivas ha respondido a este señalamiento por parte del gobierno y ha agradecido el interés que sí ha recibido por parte del rey, que, como te estamos contando, va a visitar Ceuta junto a la reina los días 13 Ceuta y 14 de octubre Melilla.
9: Creo recordar que es la quinta vez que me llama en todo este proceso y le puedo asegurar que no creo que exista ninguna autoridad del Estado más interesada, más implicada con Ceuta que es Su Majestad el Rey. Y en el 30 llamamos a las 11 de la mañana a la invasión, nos enteramos a las 10 y media y llamamos a Moncloa. Y a las 12 nos contestó el director de gabinete diciendo que el presidente no tenía por qué hablar conmigo. No obstante ello, a las 13 sí me llamó el presidente del gobierno y esa es la única llamada que he recibido del presidente del gobierno en todo esto.
0: Bueno, y mucho ojo porque hoy entra en vigor la prórroga de las ayudas al combustible. Sin embargo, si paras a repostar vas a notar que no se refleja el descuento de 20 céntimos en el precio. ¿Y esto por qué? Marta Ruiz, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Pilar. Porque el diésel, esto es de perogrullo, ya tenía el descuento de 20 céntimos y por tanto se queda como está. Y en el caso de la gasolina deberíamos estar notando una rebaja de 15 céntimos porque ya contábamos con un descuento de 5. De momento el precio medio refleja una caída de 10 céntimos en por litro de media hasta el euro con 84, pero en muchas gasolineras el precio no se ha movido. Nacho Rabadán, de la Patronal de Estaciones de Servicio.
11: Sí que tardará un poco más en notarse porque será para las adquisiciones que las estaciones de servicio hagan a partir de octubre y pensemos que la gasolina es el combustible que menos se vende.
10: Así que de momento repostar, llenar completamente el depósito nos va a seguir costando más de 100 euros a la mayoría de los conductores. Además, hoy nos sube la TUR, el gas, Pilar, un 15%, 100 euros más de media al año, en vez de los 300 previstos, gracias a ese tope del gobierno, pero esa diferencia no nos la van a regalar, la vamos a pagar en varios trimestres a partir de la primavera. Digamos que nos hacen un pago fraccionado. 3 millones de consumidores están acogidos a esta tarifa y también nos sube la luz de septiembre. Ya nos ha dejado una factura media regulada de 85 euros, 17 euros más que hace un año y los futuros mayoristas para octubre ya casi duplican el precio medio de hace un año porque el gas está disparado.
0: Marta, ¿y qué es lo que dicen los expertos? ¿Hay que seguir con las mismas tarifas o conviene cambiar de compañía?
10: De momento, la TUR, hay que meterse en el comparador de competencias, sigue siendo la tarifa más conveniente, pero habrá que ir viendo la evolución del mercado. Y en el caso de la luz, si llevamos un presupuesto muy ajustado, si podemos optar por un precio fijo, pero que no nos obliguen a tener un mantenimiento en el tiempo, es decir, que podamos romper ese contrato en cualquier momento, pues mejor que mejor.
0: Es Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE. Gracias, Marta.
10: A ti, Pilar.
0: Y en Mediodía COPE, hoy el reelegido presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, de la COE, ha criticado las políticas del gobierno en materia de impuestos y empleo que asfixian especialmente a las pymes.
12: una política laboral muy descaminada de lo que hay que hacer, una serie de impuestos, de cargas sociales o por ejemplo, la no deflación, ¿no?, de lo que es el IRPF a los trabajadores sobre las nóminas. Hay veces donde a la gente no le llega, pero no es porque el empresario o la empresaria no esté pagando unos costes muy elevados, sino porque realmente al final el que se está quedando con la tarta y el pastel pues es el Estado, ¿no?
0: Escuchas Mediodía COPE, escuchas también mucho ruido porque estamos en el 24 Congreso Nacional Farmacéutico que se está celebrando en Oviedo, en Asturias. Te quedas ahora con tu COPE más cercana.
13: ¿Hasta dónde puede llegar la farmacia para mejorar nuestra salud? Continuamos aquí en Oviedo analizando con el Consejo General de Colegios Farmacéuticos cómo la innovación está transformando la profesión. Porque innovar no es solo avanzar, también es encontrar nuevas formas de velar por tu salud. Todo sobre el futuro de la farmacia aquí, en Mediodía COPE.
14: Escuchas Mediodía COPE.
15: Con Pilar García de la Granja.
14: COPE, estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
16: Ya sabes que la política antes era el arte de lo posible y ahora ya es solo el arte de lo narrable. Una sucesión de relatos, normalmente falsos.
15: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
14: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
17: Veo una cosita.
18: ¿Qué cosita es?
17: Empieza por la letrita L.
18: Ya lo sé, letras del tesoro.
19: Si mires donde mires, ves letras del tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
20: ¡Qué bien te viene la financiación 100% del Corte Inglés!
21: Financia tus compras hasta en 12 meses, TAE 0%, sin intereses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
20: Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
21: Hasta el 4 de octubre para clientes con tarjeta El Corte Inglés, por compras superiores a 200 euros.
20: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
22: En Repsol queremos que sigas ahorrando el doble en tu día a día. Por eso ampliamos la promoción todo octubre. Sigue ahorrando todos los días el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante, consiguiendo un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
23: A comprar bien en nuestro aniversario con los Carrefour Days solo hasta el 7 de octubre. Como los pañales Dodot Sensitive XXL T4 pack de 96, el pañal te sale a 33 céntimos.
24: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
14: Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
15: Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
14: Suscríbete. Pilar García de la Granja.
15: Mediodía COPE.
25: COPE Catalunya i Andorra.
14: Estàs informat.
26: Migdia de mirar el cel amb relativa preocupació. Tornen les tempestes, especialment intenses al Baix Penedès i a Tarragona. Fins a 3:45 del migdia, pluges torrencials, avís 6 sobre 6 i la pluja que ha estat protagonista a moltes localitats d'aquestes comarques. La pluja i les tempestes a partir de la una d'aquest migdia. El Pla Meteocat que ha activat l'avís vermell per pluges torrencials a 9 comarques de la meitat sud de Catalunya al llarg d'aquest migdia i tarda. Bon migdia, sóc Sergi Tor i Protecció Civil que ja ha enviat les alertes als mòbils del Tarragonès, també del Baix Penedès, i que aquesta tarda hi haurà un segon enviament d'alertes a la zona de la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià, on la previsió, doncs, és que aquesta tarda, vespre i nit, també hi hagi pluges torrencials. Anem a posar a ordre com està la situació, aquest temps, doncs, que està provocant la pluja i, a més, doncs, importants aiguats amb les seves conseqüències. Yolanda Canales, bona tarda. Quines són les condicions de la evolució de la tempesta, Yolanda Canales?
1: el primer moment crític, Sergi, efectivament ara l'estem vivint. Hi ha un segon moment de risc, especialment important al sud de Catalunya. Serà aquesta nit i durant la matinada, i de fet les Terres de l'Ebre és la zona que preocupa més, perquè les tempestes que afectin Castelló podrien arribar a aquestes comarques del sud i quedar-s'hi durant hores. El Meteocat preveu que puntualment es puguin superar els 40 litres per metre quadrat en només mitja hora i els 90 litres en 3 hores. En tot l'episodi, en alguns punts es podrien acumular més de 200 litres per metre quadrat. I les tempestes també poden anar acompanyades de vent violent, com explica el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
2: De la possibilitat que en aquesta zona del sud del país, on hem de posar el focus sobretot de cara al final del dia, matinada de demà i part del matí, que puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en tot l'episodi. Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado, alguna mànega o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa convecció, a la mateixa tempesta.
1: Per això, Protecció Civil demana extremar les precaucions en els desplaçaments i en les activitats a l'aire lliure, evitar zones inundables i, sobretot, no travessar rieres, barrancs ni iguals si baixa l'aigua. Ho explica la Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
3: Extremeu les precaucions en la mobilitat i en activitats a l'aire lliure. No us acosteu a zones inundables, que és el més perillós, i en cas d'emergència truqueu en 112. Sobretot recordar aquest fet de les zones inundables i sobretot de lleres de rius petites, de barrancs, de rieres, de rambles, que amb aquesta intensitat que estem veient amb algunes precipitacions locals que hi ha, doncs acumulen moltíssima aigua en molt poca estona i això no es pot engolir, no té sortida i per tant el que fa és acumular-se.
1: La situació es mantindrà sota vigilància durant tota la tarda i també la nit i la matinada, i és que al sud de Catalunya els xàfecs es podrien mantenir fins demà al matí.
26: Gràcies, Yolanda. Per tant, doncs, aquest és les, sobretot les comarques on preocupa més. Terres de l'Ebre, Montsià, és on l'alerta és màxima, no desplaçar-se en cas de que no sigui absolutament necessari. I com sempre, ja hem escoltat a la Imma Soler, la màxima prevenció, no fer desplaçaments innecessaris i sobretot no aproximar-se a rius i rieres que tenen creixements espectaculars i potencialment perillosos. Per cert, que les temperatures actuals a les capitals catalanes són Girona 25, Barcelona 25, Tarragona 26, Lleida 27. Mentrestant, el Principat d'Andorra, 16 graus. Continuem amb serveis i ara anem tot seguit cap al trànsit. Perquè és evident que també les tempestes afecten la circulació, com s'està circulant hores d'ara per Catalunya. Fina Araca, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a Lleida, on a la Nacional 260 se circula a través de pas alternatiu arran d'un accident entre Torregrossa i Juneda. També destaquem pel que fa als principals accessos a Barcelona, que hi ha circulació amb retencions a les rondes de la capital catalana, concretament a la ronda litoral a l'altura de la Barceloneta, des de Sant Adrià de Besòs en sentit Llobregat, i també aturades en sentit Trinitat des de la zona franca. També aturades a la B20, a la ronda de dalt, a l'altura de Vall d'Hebron, en un tram de 3 quilòmetres en sentit Llobregat. Acabarem destacant que la zona de Tarragona plou intensament i demanem que se circuli amb prudència entre Vilaseca i Tarragona, tant a l'autopista B7 com a l'autovia A7. De moment això és tot. Molt bona tarda.
5: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
26: Ja que estem parlant de mobilitat, en aquest cas seria una mobilitat en tots els àmbits, la reforma del Reglament General de Circulació ha entrat avui en vigor. Obliga els usuaris de patinets elèctrics, per exemple, a portar casc i fixa en 15 anys l'edat mínima per conduir-los. I els motoristes han de portar guants i calçat tancat. I també reforça les normes de seguretat per als ciclistes, amb noves exigències per als conductors a l'avançar-los. Així s'haurà de mantenir una distància lateral mínima d'un metre i mig quan un vehicle avanci bicicletes, grup de ciclistes, ciclomotors, conductors de patinets, vianants o animals. L'objectiu de la normativa, reduir accidents. Les multes a partir dels 200 euros. Yolanda Canales, com reben els conductors d'aquests diversos mitjans de mobilitat la nova normativa que avui ja entra en vigor?
1: D'entrada, a tothom li sembla més o menys bé perquè l'objectiu és protegir aquests col·lectius més vulnerables a la carretera. Una altra cosa és que tothom conegui les novetats o algunes de les novetats d'aquesta reforma del reglament de circulació. Uns canvis que arriben en un moment també en què les motos tenen cada vegada més pes en la mobilitat urbana. A Barcelona, per exemple, els motoristes reivindiquen que se'ls tingui en compte en el disseny de la mobilitat. Ho explica el Jaume Alguersuari, que és president de l'Observatori de la Motocicleta de Barcelona.
6: Això no vol dir que circular a Barcelona sigui molt difícil. Tota la ciutat ha pres, però no Barcelona, pràcticament totes les grans ciutats d'Europa han pres la decisió de que han de comprimir la circulació, sobretot dels automòbils.
1: El nou reglament general de circulació introdueix molts canvis, encara que siguin modificacions concretes, i les autoescoles, evidentment, han hagut d'actualitzar ràpidament els materials i les classes per explicar-los als futurs conductors. Ho explica Adrián Sánchez, que és director de continguts i formació de la cadena d'autoescoles Oiboi.
7: Aquest canvi el que ens ha suposat ha sigut transformar els continguts que donem als alumnes en teòrica en un temps rècord, no?, express, perquè han sigut molts canvis, petits, però molts. Llavors hem tingut que adaptar tot el que és la teòrica en directe que fem cada dia a les aules, tot el contingut de la teòrica online, l'aula virtual, esquemes, tot això, hem hagut d'adaptar-lo a aquesta nova normativa.
1: De fet, el material que donen els alumnes per preparar l'examen teòric incorpora un annex de 32 pàgines amb fotografies per explicar aquestes modificacions.
26: Deixem ja la mobilitat perquè avui, 1 d'octubre, és el Dia Mundial de la Gent Gran. Parlem de xifres i parlem també de conseqüències. A Catalunya, hores d'ara, hi ha 495.000 persones residents que tenen més de 80 anys. El 2035 n'hi haurà 644.000 i el 2050 un milió de persones residents a Catalunya seran majors de 80 anys. Aquest increment té una conseqüència directa. Se necessitaran més places residencials. És evident que la gent gran s'ha d'acompanyar, se'ls ha de respectar i se'ls ha d'escoltar. Salvador Illa, president de la Generalitat, ha promès aquesta setmana 20.000 places residencials per la gent gran i persones amb discapacitat amb un límit de fins al 2030. És a dir, amb 4 anys. L'Associació Catalana de Recursos Assistencials, l'acrònim ACRA, avisa que aquest anunci està molt bé, però aquest anunci ha d'anar acompanyat d'inversió, és a dir, de diners, Yolanda Bernal.
8: L'entitat reclama arribar al 2% del PIB i defensa, per tant, doblar el finançament actual. Segons les projeccions projectades per l'ACRA, amb els increments de finançament promesos, aquests percentatges arribarien a Catalunya al 0,88%, insuficient encara. Cinta Pascual és la presidenta de l'ACRA.
9: Sí, jo crec que les dades que vosaltres teniu són molt clares. Cal més inversió a Catalunya i cal que aquesta projecció del 0,88 que ens deien abans i que no està inclòs en ara perquè s'ha de formalitzar, òbviament es faig tenint en compte el 0,98 que hi ha a Espanya. Cal invertir més, hem de generar més places i hem de generar places amb qualitat i ficar professionals i fer l'equiparació salarial. Per això es necessita diners i per això es necessita inversió.
8: Amb la tendència de creixement apuntada, l'ACRA calcula que el 2035 farien falta 81.610 places i 25.421 professionals més. Un altre dels principals problemes que assenyala l'ACRA són les llistes d'espera. A Catalunya hi ha 38.000 persones amb el grau de dependència reconegut que estan pendents de rebre una prestació del programa individual d'atenció, el triple que Andalusia i el País Basc.
26: Gràcies, Yolanda. Aquest és un compromís de futur, una conseqüència de l'envelliment de la població. Però avui, com dèiem, amb aquest Dia Internacional de la Gent Gran, volem posar també el focus en els reptes d'una població que cada vegada viu més anys. L'habitatge, l'accés als serveis i la necessitat de mantenir l'autonomia són alguns dels àmbits que preocupen les entitats a que treballen amb aquest sector, Yolanda Canales.
1: I precisament l'habitatge és un dels factors que poden condicionar aquesta autonomia. Hi ha persones grans que viuen en edificis antics, sense ascensor o amb barreres que dificulten el seu dia a dia. Des d'Amics de la Gent Gran reclamen més polítiques públiques perquè envellir a casa sigui realment una opció. José Donat és coordinador de l'àrea social de la Fundació Amics de la Gent Gran.
10: Perquè al final, realment, el que moltes de les persones ens necessiten són recursos d'adaptació de l'habitatge,
0: adaptació de molts edificis. Nosaltres acompanyem a moltes persones que pateixen soledat no volguda, però clar, no podem donar més de nosaltres si aquesta persona viu en un edifici que es va construir fa més de 100 anys, no tenen ascensors, no tenen l'edifici adaptat. Llavors, hi ha una gran mancança.
1: Però hi ha una altra barrera que ha guanyat pes els últims anys, la digitalització. Fer tràmits, gestionar els diners o relacionar-se amb els serveis públics cada vegada depèn més de la tecnologia. I això pot deixar enrere les persones que no tenen les eines o els coneixements necessaris.
0: El problema no és que es vagin implantant aquest tipus de situacions. El problema és quan ens oblidem que hem de preparar qualsevol de les nostres accions per a totes les persones que conformen la societat. I moltes vegades no és que les persones grans no sàpiguen fer-ho, és que ningú s'ha parat a explicar-ho.
1: Són dos exemples d'un mateix repte, garantir que fer-se grans no impliqui perdre autonomia ni quedar al marge dels serveis bàsics. I això inclou tant adaptar els habitatges com garantir alternatives d'atenció i acompanyament per a qui les necessiti.
26: I per als majors de 80 anys, aquest pròxim dilluns s'obre ja el període per a vacunar-se de la grip i la Covid. El Departament de Salut iniciarà, com dèiem, aquest dilluns, la nova campanya de vacunació. En aquesta primera fase, la campanya s'adreça, a partir d'aquest dilluns 5 d'octubre, als col·lectius més vulnerables: dones embarassades, majors de 80 anys i persones que viuen en residències. També es fa la vacunació als infants menors de 5 anys i al personal docent, sanitari i sociosanitari. Es podrà anar sense cita prèvia a partir del 16 de novembre. I aquesta és una de les novetats d'enguany, ja que el pla es divideix en tres fases. A l'inici d'aquest dilluns vinent, a l'administració, a grups específics. La segona serà a partir del 26 d'octubre, que s'obrirà a tota la població, Mar Puerto.
10: Bona tarda. El govern ha destinat 13 milions d'euros per adquirir 1,8 milions de dosis contra la grip i 1 milió contra la Covid, amb l'objectiu de protegir la ciutadania, tot plegat en una campanya que s'esperen que sigui molt semblant a la de 2024-2025. Israel Caro és infermer del CUAP Casernes de Torres i Bages, qui ens ha explicat per què és tan important que la població estigui conscienciada.
11: És important vacunar-se de la grip per evitar la transmissió de la malaltia i per evitar les complicacions que comporta agafar la grip, sobretot en els grups de risc i les persones que tenen indicada la vacunació per edat. A partir de dilluns, a partir del 5 d'octubre, comencem a vacunar nens per sota de 59 mesos, embarassades i gent més gran de 80 anys i professionals sanitaris. Déu-n'hi-do, les agendes del nostre equip estan plenes a vessar durant les primeres setmanes de campanya, o sigui, estem molt contents de l'acollida que ha tingut aquest any. Tenim una agenda destinada a vacunació de la grip que s'obre cada dia, i allà tenim una persona que es dedica exclusivament a vacunar cada dia, és una infermera diferent, i anem ajustant els horaris de tothom perquè pugui tenir disponibilitat.
10: Una campanya que espera que pugui arribar a tothom i que assisteixin a vacunar-se.
26: Gràcies, Marc. Continua aquí perquè ara parlarem del COAP. Com dèiem, hi ha tres fases a partir d'aquest dilluns: dones embarassades, majors de 80 anys i persones que viuen en residències, també menors de 5 anys, i el personal docent, sanitari i sociosanitari. A partir, segona fase, del 26 d'octubre, s'obrirà a tota la població, i a partir, tercera fase, 16 de novembre, es podrà anar sense cita prèvia. Marc, com dèiem, has anat precisament fins al COAP per parlar amb els primers que ja s'han estrenat aquestes vacunes. Com ho han viscut, Marc?
10: Sí, doncs el Jordi ha sigut un dels protagonistes d'avui, té més de 80 anys i assegura que des que va començar a vacunar-se fa uns anys ha tingut la sort de ja no posar-se més malalt.
12: Et vacunes avui, tens més de 80 anys, ho fas cada any o què?
13: Sí, sí, ho faig cada any. Vaig començar a fer-ho fa com 6-7 anys abans, bueno, potser perquè per inconsciència no ho feia, però des de llavors hi m'ha anat molt bé, no he tornat a agafar cap més grip.
12: I com és el moment de la punxada, el virus? Tranquil.
13: Sí, sí, sí, la veritat és que no és res, una punxadeta i ja està, només faltaria que això ens fes por ja, no?
12: I com és que t'has conscienciat en arribar fins aquí a vacunar-te? Abans agafaves moltes grips, per exemple?
13: No, tampoc no és que fos una persona d'agafar-ne moltes, però a veure, jo crec que és una cosa que s'ha de fer, per necessitat no costa res, és una precaució molt útil i, a més, quan tens una certa edat, totes aquestes coses potencien, i agafar una grip a la meva edat, doncs, a vegades pot ser més perillós, i la veritat és que val la pena.
10: Un altre dels col·lectius als quals se'ls posa especialment el focus aquests dies són les dones embarassades. És el cas de la Maria, que, a més d'estar embarassada, és mestra també de nens petits i té una altra criatura a casa. Una combinació que explica feia que els refredats i les malalties acabessin arribant d'una manera o d'una altra. Ara, amb la vacunació, diu que està molt més tranquil·la.
16: Mira, jo em vacuno perquè, una, estic embarassada i per prevenir, a part tinc un nen petit, i després pues, em vacuno des de fa bastants anys perquè treballava amb nens petits i vaig agafar una grip de nens de 3 anys i ho vaig passar fatal, i per prevenció i per no agafar-la tan forta, doncs des de llavors em vacuno, i ara amb més motiu perquè tinc un nen petit a casa, estic embarassada, treballo també amb col·lectius d'infants i de joves, llavors pues, per prevenció.
10: I el nen petit també el vacunes?
16: Sí, el avui? Nen petit. No, avui no, el vacunaré la setmana que ve o l'altra, que ja té hora també.
10: Molt bé. I si parlem de prevenció, els més petits també tenen el seu espai en aquesta campanya. La Berta té menys de 5 anys i avui ha estat una de les protagonistes d'aquesta primera jornada de vacunació. Així ens explica com ho ha viscut en primera persona.
17: T'ha fet mal o no?
18: No.
17: I què has notat?
18: Pessigolles.
17: I per què has decidit vacunar-te avui?
18: Sí.
17: Et saltava escòlia així, no? Una miqueta.
10: D'aquesta manera arrenca una campanya de vacunació que un any més posa el focus en protegir especialment els col·lectius més vulnerables. La vacunació s'anirà ampliant durant les pròximes setmanes fins a arribar a tota la població.
26: Les primeres persones vacunades, el Departament doncs, de Salut, que amb aquesta compareixença amb els mitjans de comunicació presenta aquesta campanya que és molt necessària, la vacunació contra la grip i la Covid. Al migdia de COPE Catalunya anem ja a camí de la publicitat. Després també continuem parlant de sanitat per un tema que comença a afectar una gran part de la població. I és que la dona en menopausa que necessita tractaments hormonals està tenint cada vegada més dificultats per trobar medicaments a les farmàcies. Concretament, el desabastiment del Lenceto, aquest medicament, està provocant mals de caps. I després també parlarem d'una situació que fem molt poques vegades. Quan anem al supermercat, mirem la etiqueta del producte que comprem, sí o no. Aquests temes després de la publicitat aquí a Migdia COPE.
25: COPE Catalunya i Andorra.
14: Estàs informat.
15: Escuchas Mediodía COPE.
14: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
19: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
15: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
19: Hazte mutuera.
15: Condiciones en Mutua.es.
20: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
21: Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
15: Con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
21: Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
15: Y electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
21: Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
15: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
22: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
27: Qué ambientazo.
22: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será citado sobre la línea.
27: Qué barbaridad.
28: Soy Marc Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
29: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisure al 900-666-777.
30: Verisure.
2: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
25: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
26: Les dones amb menopausa que necessiten tractaments hormonals estan tenint cada vegada més dificultats per trobar-los a les farmàcies de Catalunya. El desabastiment del Lenceto, un esprai amb estradiol, està provocant també problemes de subministrament d'altres alternatives. Les farmàcies catalanes, davant d'aquesta situació, plantegen una solució: poder elaborar elles mateixes cremes amb estradiol, i Salut assegura que pot estudiar la seva autorització si d'aquí un mes el problema no s'ha resolt. D'aquesta situació n'hem parlat amb un ginecòleg. Què ens diu d'aquesta situació actual, Sílvia Fernández?
4: Ja fa mesos que algunes farmàcies tenen dificultats per disposar de medicaments per a la menopausa, com per exemple l'Enzeto o l'Evopat, que s'administren en forma de pegats, gels o sprays. Davant d'aquesta situació, el Departament de Salut es planteja autoritzar les farmàcies a elaborar preparats hormonals individualitzats per poder donar resposta a les pacients mentre es resolen aquests problemes. És una situació, però, que segons els especialistes també està afectant altres àmbits. La doctora Ana Robles, metgessa adjunta d'obstetrícia i ginecologia de l'Hospital del Mar, explica que cada vegada tenen més dificultats per trobar alguns dels estrògens i progesterones que també s'utilitzen en tractaments de fertilitat.
5: Moltes vegades acabem fent cuinetes, una mica, que dic jo, no? Que no és l'ideal, però al final tots aquests fàrmacs són combinacions d'estrògens i progesterones, i el que fem és, doncs, bueno, d'un altre fàrmac agafem l'estrogen, no, agafem altre tipus de progesterona, i al final acabem fent, doncs, una mica la combinació que pensem que és més adequada per a aquella pacient. Però sí que és veritat que lògicament no és l'ideal, no és l'ideal. I això provoca un efecte, no, que cascada, diguéssim, que és que, clar, jo que em dedico també a fertilitat i a reproducció, nosaltres necessitem tractaments d'estrògens i progesterona per tractaments de fertilitat, no? I el que ens està passant és que també en aquest àmbit, diguéssim, també tenim les pacients que ens estan dient que no troben.
4: Amb aquest escenari, els especialistes insisteixen que les dones no trobin el seu tractament habitual no vol dir que l'han de substituir ni interrompre pel seu compte. Hi ha alternatives, però aquest canvi l'ha de valorar un professional sanitari que fa el seguiment de cada pacient. La doctora Robles assegura que interrompre de cop el tractament pot provocar que repareguin símptomes de la menopausa, com els fogots o els problemes per dormir, i també sagnats anòmals.
5: Les dones poden tenir reinici de símptomes i, a part, doncs, sagnats anòmals, que això també pot provocar, no, doncs, consultes, por, i bueno, l'ideal és no estopar, sinó que consultar primer i veure quines són les possibles opcions.
4: La manca d'aquests medicaments coincideix amb un augment de la demanda de la teràpia hormonal. La doctora narra que en els últims anys ha crescut l'interès per aquests tractaments arran de la nova evidència científica sobre els seus beneficis, però també fa un advertiment. No és una teràpia antienvelliment i no està indicada per a totes les dones. Cal valorar individualment els beneficis, els riscos i les possibles contraindicacions. Salut preveu que aquesta situació pugui millorar, però això ja serà a partir del mes de novembre, amb l'arribada de nous medicaments.
26: Ens formulem una pregunta aquí al migdia de COPE Catalunya. Llegim realment la lletra petita del que comprem al supermercat? Avui posem el focus en l'etiquetatge dels aliments, un dret fonamental de la ciutadania que sovint passa desapercebut entre la presa, la mida de la font i els reclams del màrqueting. Ricard Álvarez, bon migdia.
6: Bon migdia, Sergi.
26: Mira, la primera pregunta és directa. Tu, quan vas a comprar, mires la etiqueta dels aliments, del que porten, del que no porten, o no?
6: Doncs la veritat és que sí, ja fa uns anys que sí, però sí. Vaja. Que és veritat que en els darrers anys també he notat que tinc una problemàtica visual de...
26: Però és que la lletra és molt petita.
6: Clar, per això...
26: Jo miro les ofertes.
6: Bueno, això també, evidentment.
26: Les ofertes, és el que me fixo.
6: Però mira, justament aquest matí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra, l'Agència Catalana de Consum ha volgut recordar que l'etiquetatge dels productes alimentaris no és una opció estètica de les marques, sinó una obligació legal i un dret dels consumidors per garantir la seva seguretat. Badain Solans, inspectora de l'organisme, ha subratllat que la normativa europea fixa mides mínimes de lletra, tot i que reconeix que moltes vegades resulta difícil de llegir.
7: L'etiquetatge dels aliments és
0: obligatori. Per tant, ens hem de donar un contingut enorme d'informació, que tot això està regulat per normativa europea. Llavors, clar, doncs, què passa? Que cada vegada, no, enllaçant amb això que dèiem, que tots hem de portar ulleres i cada vegada més per poder llegir, clar, hi ha molta informació que ens obliga, no, a Europa, a que aquests aliments que nosaltres consumim aquí estiguin amb aquesta informació, però, clar, la lletra, al final, l'han de posar tan petita que pràcticament no veiem, però això està regulat.
6: Clar, així i tot, Solans ha destacat la responsabilitat que tenim a l'hora de revisar la informació obligatòria.
0: Nosaltres també, com a consumidors, tenim drets i obligacions.
1: Això sí.
0: Clar, llavors la nostra obligació és llegir, o si més no, intentar llegir allò que ens està dient. Per què? Perquè afecta a la nostra seguretat, afecta els nostres interessos, i si llegim podrem decidir en base a una bona informació.
6: Finalment, des de Consum ens han recordat que davant de qualsevol irregularitat els usuaris podem tramitar denúncies a través del seu portal web.
3: Bé, amb la teva resposta, Ricard, i estava escoltant, clar, ulleres.
6: Sí, ulleres, ja.
3: Clar, dius, home, no ho miro perquè no, però has de
6: m'estic
3: portar
6: resistint.
3: Ulleres.
6: Em segueixo resistint, però no crec que em quedi massa.
3: Bon migdia, Ricard.
6: Gràcies, bon migdia.
3: I ara saludem al migdia de COPE Catalunya d'Andorra, Àlex Blasco Sunyer, que és membre de la Junta de Govern del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya. Àlex, benvingut, bon migdia.
7: Bon migdia, moltes gràcies.
3: Hi ha una realitat, Àlex, que anem a comprar en 5 minuts. O volem comprar d'una manera molt ràpida, com si fos una rutina. Quan si ho parem a pensar i a reflexionar, estem comprant els nostres aliments i, per tant, hauria de ser doncs una activitat com a mínim tranquil·la, mesurada, i que hem de saber què és el que comprem, cosa que moltes vegades no fem.
7: Exacte. És així. L'etiquetatge dels aliments és més important del que ens pensem, no? Realment té tres grans funcions. El que és l'etiquetatge, una és informar, l'altra és protegir, no?, per a aquelles persones que siguin intolerants o al·lèrgiques a algun component, i ens permeten comprar allò que nosaltres volem. És a dir, l'etiqueta és el DNI de l'aliment. Ens permet saber què estem comprant, què conté aquest aliment i si és adequat per nosaltres.
3: I per què no llegim aquestes etiquetes? Com deia anteriorment, per aquesta falta de temps, o bé en aquesta casa perquè la pròpia literatura de la etiqueta a vegades és tan reduïda que significa una molèstia i passem de llegir-la?
7: És una mica tot el que comentes, eh? Sobretot la tipologia, no? Cada cop lletra més petita, que costa més de veure, però també potser hi ha una part en què nosaltres ens deixem emportar massa per la part frontal de l'envàs. És a dir, normalment la part de davant de l'envàs el que comunica és més aviat missatges de màrqueting, no? Natural, casero, ecològico, i potser a vegades amb això ja ens deixem endur i no acabem de llegir bé l'etiquetatge, que és el que hauríem de saber interpretar millor per fer millors eleccions.
3: I des del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes demaneu canvis. Clar, que hi hauria d'haver-hi una llei, no sé si és una llei d'àmbit autonòmic o bé una llei d'àmbit general, perquè hi hagués canvis amb aquest etiquetatge?
7: Bueno, al final hi ha una llei, no?, que ens diu què és el que ha de contenir una etiqueta, quines són les parts obligatòries, una denominació de producte, d'ingredients, llavors a la taula nutricional quins són els components que hi haurien de formar part, i el que sí que es demana doncs és que la informació sigui el més accessible possible i el més entenedora possible, no? Que no ens liïn amb missatges, amb reclams, de tal manera que la persona que va a comprar sàpigui realment el que està comprant.
3: Però també, per parlar en primera persona del consumidor, també és necessari que nosaltres adoptem les nostres pròpies mesures de prevenció i, sobretot, tenir molt clar que hem de saber què és el que comprem.
7: Exacte. Aquí el consell que donaria serien com, no, com tres passes per saber interpretar una etiqueta. El primer pas seria la denominació de l'aliment, que està just abans del llistat d'ingredients, no? En aquest cas, per què mirar la denominació de l'aliment? Doncs per saber realment què estic comprant. El segon que hauríem de mirar és la llista dels ingredients, doncs per entendre de què està composat i quins ingredients predominen. Recordem que el llistat d'ingredients està ordenat en format decreixent, és a dir, de més a menys. Per tant, el primer ingredient que surt és el que més presència té en aquell aliment. I després l'última seria mirar els al·lèrgens per, això és imprescindible, per saber si existeix alguna al·lèrgia o intolerància, doncs aquelles persones que són al·lèrgiques a algun component o intolerants a algun component, doncs sàpiguen identificar bé on està, si està present en l'aliment que estan comprant.
3: El que passa, Àlex, que moltes vegades el consumidor que busquem són les ofertes i ens dona més atractiu l'oferta que no pas l'etiqueta.
7: Completament d'acord. Aquí, al final, és el que diem abans, no? El màrqueting té molta potència i amb les ofertes de 3x2, lleva-te 3 i paga 2, sí. Tot això, doncs ens oblidem de llegir i a vegades doncs, ens emportem sorpreses, ens emportem a casa aliments que pensem que és el que són, però realment no ho són. Això passa, per exemple, molt amb els formatges. Per exemple, els formatges per fondre, no? Per fer un biquini, per fer una hamburguesa, molts cops ens pensem que són formatge, però realment és un conglomerat, no? D'una mica de formatges amb altres ingredients, ja sigui fècules, ja sigui altres additius, que no es pot denominar formatge com a tal. Llavors, per això és molt important sempre llegir.
3: Àlex Blasco, membre de la Junta de Govern del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya, gràcies per estar aquí a migdia de Cope Catalunya. Bon migdia.
7: Gràcies a vosaltres.

0: Doncs sí que han de mirar les etiquetes, han de saber què és el que comprem, que a vegades per perícia, per una mica per la falta de temps, o perquè també la lletra és molt petita, perquè la literatura és molt petita, doncs no ho fem. Bé, anem a la recta final del migdia de Cope Catalunya parlant de successos i d'un terrible assalt que hi ha hagut en una vivenda de Girona, un domicili ubicat al carrer Barcelona de la capital gironina. Els Mossos d'Esquadra han tingut a dos homes de 32 i 34 anys per agredir a l'ocupant d'aquesta vivenda i robar-li diverses pertenències amb un assalt molt violent. Concretament es van produir dues intervencions policials durant la mateixa nit, després de que els presumptes autors, aquests dos homes de 32 i 34 anys, haurien tornat al lloc hores després del primer incident, una cosa bastant inusual. Segons va explicar la víctima, primer, uns coneguts haurien entrat a casa seva armats, amb un matxet i una barra de ferro i l'haurien agredit. Durant aquest primer assalt, haurien destrossat també la porta i finestres de l'habitatge, contra les quals haurien llançat a pedres i també haurien provocat danys al seu cotxe. La víctima va explicar que també li havien robat diverses pertenències, entre les quals la cartera amb documentació, el telèfon mòbil i unes bambes de marca. Amb la primera intervenció policial també constava la sostracció de la ràdio del seu cotxe. Bé, l'home finalment no va voler anar al CAP d'una manera voluntària i la policia va marxar del seu domicili després d'aquesta primera denúncia. Però cap a les 3 de la matinada, els serveis d'emergències van tornar a rebre un avís per a un nou incident amb el mateix domicili de la carretera Barcelona. Segons les informacions recollides pels Mossos, les persones implicades eren les mateixes del primer episodi. Els investigadors treballen amb la hipòtesi que els presumptes autors haurien esperat que la víctima tornés finalment del Coapaway i quan va tornar a casa, doncs el van tornar a assaltar per segona vegada. La policia va investigar i finalment a les rodalies, al carrer Riu Freser de Girona, van poder detenir a les dues persones que havien estat denunciades. Han quedat arrestades com a presumptes autors dels delictes de lesions, danys, robatori amb violència, intimidació, amenaces i violació de domicili i extorsió. Com dèiem, és un fet inusual. Van robar, agredir i pegar a la mateixa persona dues vegades a la mateixa nit i li van donar temps entre les dues vegades a presentar una denúncia. Coses que a vegades passen, però que en aquest cas han tingut la resolució policial amb la detenció dels dos autors.
1: Cope Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
3: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
4: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
3: Si con las humedades te las tienes que ver.
4: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
5: Murprotec.
0: I nosaltres que ja anem a tancar la porta, això sí, sempre la prevenció, millor no anar a les Terres de l'Ebre, sud de Tarragona, fortes pluges, únicament desplaçaments que siguin absolutament necessaris per prevenció. I escoltar la ràdio, 3-5, arriba Esports Cope, ja amb el retorn de Rafinha, última hora, i Joan Batllori, bon migdia.
6: Bon migdia, Sergi. Sí, el jugador brasiler del Barça acaba d'aterrar a Barcelona, ara ha de passar proves per confirmar el diagnòstic de la Confederació Brasilera de Futbol, que només té un edema muscular a la cuixa dreta i que, per tant, no hi ha lesió i hauria d'estar disponible per jugar el proper partit de Lliga del Barça, que és aquest dissabte que ve, no l'altre, al Camp Nou davant del Getafe. Després de la jornada de descans d'ahir a la Nations League, avui tornen els partits, tercera jornada, tenim un Grècia-Països Baixos, un Alemanya-Sèrbia i un Dinamarca-Portugal sense Cristiano Ronaldo. És un dels temes del dia també, abandonant la concentració de la selecció de Portugal, enfadat perquè el seleccionador Jorge Jesús no el va fer jugar contra Noruega després de fer-lo escalfat durant 30 minuts. El Barça femení a la Champions goleja a la Roma per 0-6 en la segona jornada de la competició, dos gols de Graham Hansen i dos de Claudia Pina. Aquest diumenge el Barça disputarà el Clàssic de Lliga contra el Real Madrid al Camp Nou. en bàsquet, a l'Uni Girona no jugarà finalment l'Eurolliga després de perdre a Fontajau davant del Emlak Konut Turk per 69-81. Jugarà finalment, per tant, l'Eurocup. El Barça d'handbol, cita important, disputa aquest vespre a partir de les 8 la final del Mundial de Clubs a Egipte davant del Veszprém hongarès. I bona notícia en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta es proclama campió de la Supercopa d'Europa superant el Marsella en la final disputada ahir a la piscina de Sant Sebastià per 10-8. És la segona Supercopa d'Europa per les vitrines de l'equip mariner.
0: Molt bé, doncs una excel·lent notícia, com sempre, de tot, amb el millor anàlisi i reflexió de l'actualitat esportiva. T'escoltem, Joan, que va aquí amb el micròfon blau.
6: Per aquí em quedo, Sergi, gràcies, fins ara.
0: Arriba Línia COPE a les 3, l'inici de la tarda, i a les 3 i 5, Esports COPE amb Joan Batllori i amb la última hora de l'actualitat esportiva que ens acaba d'avançar.
2: Editorial.
5: Cadena COPE.
7: A estas alturas, nada extraña sobre las tretas legislativas de un gobierno sin el mínimo sentido de responsabilidad a la hora de hacer leyes. El PSOE y Sumar han introducido en una reforma de la Ley de Educación una enmienda intrusa que incluye la presunción de la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio y el 31 de diciembre de 1955, lo que garantizaría a estas personas su derecho de nacionalización y salvaría así el escollo del Tribunal Supremo que ha paralizado los efectos electorales de la denominada Ley de Nietos. Esta pretensión de blindar la Ley de Nietos en una norma que no tiene nada que ver ni con el censo electoral ni con la Ley de Memoria Democrática ha hecho que los letrados de las Cortes adviertan de que esta se ha presentado sin justificación alguna y que resulta incongruente con el objeto de la ley que se va a aprobar, con lo que está abocada a una más que probable inconstitucionalidad. Con esta decisión, el gobierno deja claro su interés de inflar el censo electoral con urgencia ante la inminencia de las próximas elecciones generales. El propósito de la Ley de Memoria Democrática era resarcir a quienes huyeron al exilio, no fabricar un derecho de sufragio para todos los descendientes de la emigración. El gobierno no quiere que la justicia resuelva este asunto y de esa manera pone al próximo proceso electoral bajo sospecha.
8: Son las 3, las 2 en Canarias.
9: La tarde.
10: Pilar García Muñiz.
9: COPE, estar informado.
8: ¿Qué tal? Bienvenido a la tarde de COPE. Estrenamos mes, sí, estrenamos octubre y lo hacemos con alertas por lluvias en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Tarragona. A partir de las 6 de la tarde ese aviso será rojo en el litoral de Castellón, Valencia y Tarragona y también en el interior norte de Castellón. Y es que la EMET prevé un acumulado de hasta 250 litros por metro cuadrado en 12 horas en algunos puntos y hasta 90 litros en una sola hora. Así que muchísima precaución porque desde luego tanta agua en tan poco tiempo puede provocar inundaciones y crecidas repentinas. De hecho, al menos medio centenar de municipios valencianos han suspendido ya las clases y se espera que se sumen muchos más. En Valencia capital los centros educativos cierran precisamente a esta hora, a las 3, y tampoco abrirán mañana. Y ya hay fecha para la visita que los reyes realizarán a Ceuta por la crisis provocada en la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes hace ya 2 meses. Esta visita, por cierto, también incluirá Melilla. Serán los días 13 y 14 de octubre, cuando don Felipe y doña Leticia se desplacen a ambas ciudades autónomas, justo después de presidir el desfile militar del día 12 de octubre. Aún no conocemos el detalle de su agenda, pero sí que el presidente, que Pedro Sánchez, no les va a acompañar.

classifica per l'Eurocopa del 2027. A l'Espanyol prepara el partit amistós de demà al matí contra l'Ipswich Town de Cornellà, partit que jugarà a Cornellà a porta tancada. El Barça femení goleja a la Roma 0-6 en la segona jornada de la Champions amb dos gols de Graham Hansen i dos de Claudia Pina. Diumenge que ve el Clàssic de Lliga contra el Real Madrid al Camp Nou. En bàsquet, l'Uni Girona no jugarà a l'Eurolliga després de perdre a Fontejau davant del Emlak Konut Turk per 69-81. Per tant, jugarà finalment, s'haurà de conformar amb jugar a l'Eurocup. El Barça d'handbol disputa aquest vespre a les 8 la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Veszprém hongarès de Xavi Pascual i Emil Nielsen. Són els dos darrers campions d'aquesta competició. Trucarem després a Ludovic Fàbregas, que ens atendrà hores abans de disputar-se aquesta final. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta guanya la Supercopa d'Europa superant el Marsella 10-8 a la final disputada a la piscina de Sant Sebastià. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella. És la tertúlia del Pedregà i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. Cristiano deixa la selecció de Portugal. Qui té raó? Creieu que el seleccionador Jorge Jesús al 79%, que Cristiano al 21%. I en clau espanyol us preguntem si se la juga Manolo contra el Màlaga. Creieu que sí al 52%, que no al 48%. Marc Paires està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.

0: YouTube.
1: Suscríbete. Llevas 20 minutos mirando destinos y 0 minutos trabajando. Recorrer Italia, Francia, descubrir la Selva Negra o un crucero fluvial por Europa. En Atrápalo tienes viajes por Europa con hasta un 35% de descuento. El verano empieza cuando lo reservas. Atrápalo.
2: Este otoño estrena coche como nuevo en HR Motor. Hasta un 25% en más de 3.000 coches y con la mejor garantía. Encuentra el coche que buscas desde 100 euros al mes. Así que ya sabes, si buscas coche, ven a HR Motor.
3: Descubre todo nuestro catálogo en hrmotor.com o acude a tu centro más cercano. Más de 35 centros a nivel nacional.
4: Vuestra mejor defensa comienza con Área Jurídica Global. Arrancamos con el pitido inicial en COPE.
5: Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
6: Aquí arrenca l'Esports Cope d'aquest dijous quan passen 10 minuts de les 3 de la tarda i ho fem abordant l'actualitat del Barça amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda. Anem amb l'actualitat del Barça amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
7: Bona tarda, Joan.
6: I ha aterrat Rafinha a Barcelona, no?, després del seu llarg viatge des d'Austràlia.
7: Sí, a un quart de 3 de la tarda ha aterrat, i tant, 2 dies de viatge, Des d'ahir que sortia de Brisbane, d'Austràlia, fins a Dubai, 14 hores de vol, a escalar la ciutat dels Emirats Àrabs d'unes 3 hores. I d'allà a Barcelona, que són unes 6 hores de vol, una miqueta més, i ha aterrat al final això, a un quart de 3 de la tarda, amb quasi una hora de retard, a més amb pluges a la ciutat comtal, però ja és a la Barcelona, a la ciutat. Rafinha està previst que passi proves mèdiques, l'esperava, i és la previsió, al cap dels serveis mèdics del Barça, el Ricard Pruna, a la ciutat esportiva, a les instal·lacions. La selecció del Brasil va dir que té un edema muscular després d'aquestes molèsties a la cuixa dreta, i el Barça el que vol, sabent que no és una lesió greu, que això és pel que respira tranquil Hansi Flick i tot l'equip, perquè és el jugador, o era el jugador més en forma que ha començat aquesta temporada a la plantilla blaugrana, doncs el que volen és saber com està aquesta zona, sobretot per l'historial de lesions, per com els problemes que ha tingut en el passat, els dies que ha estat de baixa per aquesta zona, i és el que volen, i és el que volen veure. Però en principi estan tranquils, voldran veure si és que és baixa, doncs el temps que hi serà, i el Barça el que expliquen és que si veuen que no hi ha cap lesió, no hi haurà cap comunicat mèdic, no hi haurà cap informe ni cap comunicat, només hi haurà si detecten que hi ha una lesió, sigui de poc temps o el que sigui, però això sí que ho informaran. Si no hi ha res, no faran cap comunicat.
6: A hores d'ara, per tant, no podem descartar fins i tot que Rafinha pugui estar a disposició de Hansi Flick per jugar contra el Getafe aquest dissabte que ve, no l'altre.
7: Exacte, que és el cas de l'Eric García, que va tornar de la selecció espanyola amb molèsties al genoll esquerre, va estar a la ciutat, ja li van fer proves, van descartar una lesió i estarà contra el Getafe, fent repòs, i el dilluns vinent tornarà als entrenaments. Per cert, ja que parlem aquí de lesions, Frenkie de Jong, que està previst que el proper dilluns s'incorpori amb el grup, però encara li quedaran unes setmanes, unes 3 setmanes, per rebre l'alta, però serà una de les incorporacions, i Eric estarà el dilluns dia 5. Hem d'esperar les proves d'avui de Rafinha per saber si el proper dilluns, dia 5 d'octubre, que és quan tornen tots a la feina després d'aquesta setmana de descans, doncs si el brasiler entrena en normalitat amb l'equip.
6: Perfecte, pendents d'aquestes proves a Rafinha, si hi ha alguna novetat durant el programa, aquí l'explicarem. Ara, l'incendi.

0: Vinga, que estrenem avui la nova sintonia d'Esportscope dedicada als incendis. Hola, Gil, bona tarda.
1: Bona tarda. Quina ocasió perduda per fer un homenatge al gran cos de bombers que tenim a totes les ciutats.
0: T'agrada la sintonia d'incendis o no?
1: No.
0: No t'agrada? A mi sí. Hem de parlar de l'incendi Cristiano Ronaldo, Gil, que ahir el deixàvem enfadat a la concentració de la selecció portuguesa a Copenhague i ara ja no està a la concentració de la selecció portuguesa a Copenhague.
1: No, efectivament, posem en antecedents a la gent. Partit de classificació per la Nations League, jugava Portugal a camp de Noruega, Cristiano arrenca a la banqueta, a la segona part, Jordi Jesús el posa, el seleccionador el posa a escalfar. Passen els minuts, passen els minuts, passen els minuts. Cristiano no juga, Portugal guanya a Noruega i Cristiano se'n va amb una empipada antològica cap al túnel de vestidors. El següent partit d'avui de la selecció portuguesa era a camp de Dinamarca, a Copenhague, i Cristiano estava parant l'orella a la roda de premsa de Jorge Jesús. Un Jorge Jesús que arriba a la sala de premsa i diu: una pregunta sobre el cas Cristiano és poc, i tres són massa. Així que només contestaré a dues perquè el focus està en el partit contra Dinamarca, bla, bla, bla, bla, bla. I, evidentment, li pregunten pel cas Cristiano.
2: Perquè no tinc un entrenador...
3: Com a entrenador, no tinc cap problema amb les polèmiques. N'he viscut tantes a la meva carrera, amb jugadors tantes...
2: No queren fer un cas, no es cap.
3: I ara volen que es creï un cas, una nova polèmica. Es tractava d'un jugador a qui vaig dir, el Cris, que no jugaria els dos primers partits i durant l'enfrontament vaig pensar... potser el necessitaré, així que el vaig fer escalfar. Però al final no el vaig fer entrar al partit.
2: No, doncs no jogo.
3: Amb qualsevol jugador, i n'he entrenat molts, quan surten a escalfar 20 minuts, 30 minuts i després no entren al camp, no hi ha cap que estigui content. Cap ni un. I encara més el Cris, que ho és tot. Però els drets són els mateixos. Aleshores, com a entrenador, vaig decidir que no entrés. No és cap cas polèmic, home.
2: No és cas, però...
1: És a dir, Jorge Jesús admet que arriba a un pacte amb Cristiano per no disputar ni el partit de Noruega ni el partit de Dinamarca. De fet, a la roda de premsa diu que és una pràctica habitual i que Cristiano, que està ja a l'Al Nasser, mai acostuma a jugar dos partits consecutius en jornada de doble confrontació, que acostuma a descansar en un dels dos partits quan l'Al Nasser dobla, i que aplica aquest mateix criteri a la dinàmica de la selecció portuguesa. Però hi ha un segon document del seleccionador portuguès que ja acaba d'escalfar a Cristiano. Recordem, conversa entre Cristiano i el seleccionador i intervenció del president de la Federació Portuguesa, Proença, amb la derivada d'aquest segon document de la roda de premsa de Jorge Jesús.
2: L'estatut no dona dret.
3: L'estatus no dona dret a fer distincions entre els jugadors. L'estatus ve del respecte per les seves trajectòries. Com faig amb tothom, d'acord?
2: Com faig amb altres jugadors que ja tenen...
3: Amb el Cris faig com he fet amb altres jugadors que he tingut al llarg de la meva carrera. I, per tant, sempre prioritzo el que vull fer, el pla de partit que vull traçar amb el jugador.
2: Si sou jo, ells saben.
3: I després, qui decideix, sóc jo. Tothom ho sap, els que han treballat amb mi. El club mana un president, a l'equip mano jo.
2: D'on tot i fer, i que jo t'ho sé.
1: I Cristiano estava amb l'antena posada. I Cristiano sent això i diu: ah, sí? Doncs mira, saps què? Agafo una furgoneta de la Federació Portuguesa de Futbol i marxo de la concentració. I me'n vaig cap a l'aeroport, on el seu jet privat ja havia sortit camí de Copenhague per rescatar Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo abandona la concentració de Portugal, agafa el seu avió privat, insisteixo, i vola cap a Madrid. El mateix futbolista, a les seves xarxes socials, fa un comunicat on admet que ha abandonat la concentració de la selecció portuguesa i on deixa un animàtic: en el seu moment explicaré la veritat dels fets.
0: El que va molestar més a Cristiano és que el fessin escalfar en el partit contra Noruega i que finalment no el fessin jugar.
1: I que no el fessin jugar. És a dir, potser si hagués entrat 5 minuts, 10 minuts per jugar, potser ho hauria paït d'una altra manera. No ho sabem, perquè està pendent aquesta explicació de Cristiano Ronaldo. En tot cas, fas escalfar 30 minuts per res i a sobre admets que no volies que jugués ni contra Noruega ni contra Dinamarca. Escolta, mira, saps què? Marxo, agafa un ataque de divo
0: Sí, perquè el que és evident també és que Cristiano no està d'acord amb el fet de que tots els jugadors tenen el mateix estatus. Ell considera que té un estatus superior i que això no ho tolera, per això ha marxat.
1: És el futbolista més ric, més maco i el més buscador en redes. Ja recordem això en el seu moment. En tot cas, tota aquesta situació deriva en que Cristiano Ronaldo surt. Per cert, la furgoneta és de la Federació Portuguesa. I el seu avió de vol a Madrid és el seu avió privat. És una cosa una mica difícil d'encaixar. Però bueno, en tot cas, Cristiano Ronaldo abandona la concentració de la selecció de Portugal, agafa el seu avió, va a Madrid i fa aquest comunicat on diu que en el seu moment explicarà la veritat. Hi ha un episodi més que avancen i que publiquen els companys del diari Marca, informació que arriba del company portuguès Nuno Luz i que li posa més caràcter esperpèntic al tema. I és que quan s'assabenten que Cristiano va cap a l'aeroport per agafar el seu avió i marxar de Copenhague, surten darrere d'ell el seleccionador Jordi Jesús i el president Provença...
0: Siguen a esa furgoneta.
1: ...de la Federació. Siga ese cotxe. Doncs van cap a...
0: Això és bastant còmic, ja.
1: Absolutament esperpèntic. Mirant-lo de convèncer-lo que no deixi la concentració de Portugal. L'intent, evidentment, va quedar absolutament en no res... Però, en tot cas, jo això m'ho crec, via Nuno Luz, via companys del diari Marca, que es va donar aquesta persecució per evitar que l'incendi adquirís dimensions grans. En tot cas, Portugal juga avui contra Dinamarca, territori danès, ja sense Cristiano Ronaldo, a rei muerto, rei puesto, el 7 de Portugal passa a llevarlo, passa a portar-lo Rafa Leão.
0: Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
4: La imatge del dia.
5: La imatge del dia, les imatges imaginàries, les imatges premonitòries de Cristiano Ronaldo i Rafinha. I una coincidència, els dos abandonen les seves respectives seleccions. Imatge del dia 17 de setembre. Els milers de quilòmetres que havia de fer Rafinha i la possibilitat que no completés la gira, encara que la meva imaginació volava una mica més alt i m'imaginava un comunicat mèdic abans. Fins i tot abans de volar a Austràlia, després del partit de Sevilla, però la representació teatral ha anat una mica més enllà i es produeix a Austràlia. I la imatge del dia premonitòria també d'aquest dilluns, Cristiano Ronaldo, que també abandona la selecció. En aquest cas, l'infinitiu abandonar és absolutament contundent. No aguanta més. Escolta i el seleccionador i explota. Ordena que el seu avió privat voli des de Madrid a Copenhague. Jorge Jesús i el president Provença no poden evitar que es marxi i faci l'enlairament a l'aeroport de Kastrup a Copenhague a les 23:35 i aterri a Madrid a 2:45 de la matinada entrant a la península sobrevolant el Monte Perdido. Cris estava fugint amb el seu bombardier BD-700 UA-U0 model Global Express XRS matriculat LX Gol. És, sembla ser, el final d'una mort anunciada des de fa dies. El 7 de Portugal, ja, hores d'ara, ja no és CR7. Ja el porta un jugador, rival del Barça el dia 13, juga al Galatasaray i es diu Rafael Leão, ara amb el número 7 de Portugal.
4: Manolo Oliveros, Esports Cope.
0: Gràcies, Oli, per la imatge. 3:21, una pausa i parlem de la generació 07.
6: Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
7: Y puede ser todo eso siendo profesional.
6: Y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo con hasta 11.800 euros de descuento y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
8: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
4: Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
0: Estem molt parlant aquests dies de Lamine Yamal i la pilota d'or de Cubarsí, nominat a millor jove. Tenim a Xavi Espar com a gran irrupció al primer equip del Barça aquesta temporada i tots aquests futbolistes formen part de la generació del 2007, que va passar per les mans, entre d'altres, d'Òscar López, a l'equip juvenil del Barça, ara mateix és el tècnic de l'Sporting Atlético. Òscar, bona tarda.
9: Hola, bona tarda, què tal?
0: Què tal, com estàs, com va per Gijón, Òscar?
9: Bé, la veritat és que força bé, força bé, força content. Hem fet una pretemporada bastant completa i bueno, hem començat la Lliga amb bons resultats, sí. De 4.
0: Sempre treballant amb gent jove, tu, Òscar?
9: Bueno, de moment sí, de moment sí. Seguim formant-nos, seguim creixent i intentant que arribi l'oportunitat.
0: Molt bé. Escolta, què té aquesta generació del 2007 del Barça que té uns elements tan impressionants?
9: Bueno, doncs crec que sobretot que té fam, no? Que té ganes de créixer, té moltes ganes de créixer, han sigut una generació que ha pujat junta, aleshores tots junts sempre afavoreix el poder aparèixer al primer equip, no és com que agafi un jugador només concret, un jugador igualment es puja al primer equip amb totes les conseqüències emocionals, emotives, no? que pot tenir, no? Al final el fet d'estar amb els companys des de fa uns anys enrere i tenir una base molt forta com és l'ADN Barça, no? Que anar creixent amb aquesta estructura del 4-3-3, sabent el joc combinatiu, el joc associatiu, com i quan i on es té que donar, doncs sempre afavoreix.
0: Sí. Tu quan els tenies a les teves ordres ja pensaves, buf, aquests quan creixin una mica, quan es fagin forts i quan passin els anys arribaran al primer equip o a tu et sorprèn també com han arribat?
9: No, la veritat és que bueno, no em sorprèn perquè al final el futbol sempre et dona situacions inesperades en qualsevol jugador, no? Qualsevol posició, qualsevol jugador. Aleshores, al final són jugadors seleccionats, els que estan a Can Barça, jugadors que tenen, com et deia abans, no? Moltes ganes d'aprendre, moltes ganes de créixer, estan molt focalitzats en que, bueno, i saben que tenen unes condicions molt bones, però que tenen que polir, que tenen que no només estar pendents de polir aquestes condicions o aquests aspectes tècnic-tàctics, sinó també pues, tot el que engloba l'arribar al món professional, que és l'entrenament invisible, és el cuidar-se, és l'alimentar-se bé, és tenir una estructura de vida idònia per poder rendir amb el teu cos. Bueno, són una sèrie de factors que sempre són importants per arribar al món professional.
0: Mm. Entrem a analitzar una mica nom a nom. Començo per Xavi Espar, que ha estat la darrera irrupció aquesta temporada del primer equip, i és el clar exemple d'una mica el que tu comentaves ara, no? Que han crescut ja des de petits amb una idea molt clara de joc, i segurament és per això, Òscar, que quan arriben al primer equip tu veus jugar el Xavi Espar i sembla que porti al primer equip 4 o 5 temporades ja.
9: Sí, precisament el que comentàvem, no? El fet d'anar creixent any rere any a Can Barça, no? En totes les categories, tots els entrenadors a Can Barça estan molt ben preparats i cadascú pues, cada any va aportant una sèrie de circumstàncies o d'aspectes, no? Més aviat tàctics que van enriquint aquest jugador i el jugador al final té talent i va en aquesta motxilleta, no? Que del saber va incorporant tots aquests aspectes i al final fa que, bueno, que dominin a la perfecció gairebé el fet del joc, sobretot el joc tàctic.
0: Sí, no deixa de sorprendre, per això veure un xaval com el Xavi Espar, com juga amb la tranquil·litat que juga el primer equip, com és capaç de donar-li continuïtat al joc, no deixa de sorprendre, Òscar, la veritat.
9: Bueno, al final també entren, és el que comentava abans, són factors no externs, però una miqueta extraesportius, no? El fet de, bueno, pues tenir personalitat, tenir caràcter, tenir resiliència, no? Saber afrontar dificultats quan hi són o saber valorar amb aquesta relativitat, no? Relativitzar una miqueta, sobretot situacions on realment són importants de posar el focus i millorar, o potser tenim que posar-les darrere i seguir cap endavant. Tot això és un procés pues, bastant llarg on els jugadors es van formant, es van dia a dia curtint, no? per poder arribar al primer equip. Mm.
0: Lamine Yamal, creus que està ara mateix en el seu millor moment, Òscar?
9: Bueno, al final jo amb Lamine sempre em passa el mateix. És un jugador que interpreta molt bé el joc i on molta gent veu que no fa la jugada del segle, doncs jo veig que està traient jugadors i està donant-li continuïtat quan li té que donar continuïtat. O sigui, hi ha coses que són potser més d'anàlisi, no? per veure quina facilitat li dona a l'equip, no només a nivell individual, sinó a nivell col·lectiu, el seu tipus de joc, no? I hi ha coses que són potser no tan vistoses com pot ser una jugada des de mig camp i driblant-se a tres contraris i marcant gol o donant assistència, però hi ha altres factors o altres aspectes tècnic-tàctics que també intervenen en el joc i els interpreta la misma manera.
0: Tal com està ara, sorprendria una mica que no fos el proper pilotador, no?
9: La veritat és que té unes condicions i unes capacitats molt diferencials. Crec que és un jugador que està cridat a ser-ho, tot i que, bueno, que té un marge de millora abismal, com sempre m'ha demostrat, que quan va aparèixer el juvenil a mi fa uns anys, recordo aquest recorregut que ja veia que era un jugador que tenia molt recorregut per davant.
0: Sí. No es parla tant de Cubarsí, però fa un temps, parlant amb un futbolista, ara no recordo exactament qui era, ell em va dir: a mi em sobta més el que fa Cubarsí que el que fa Lamine Yamal, perquè Cubarsí juga des dels 16 anys en una posició on no pot cometre errors i no s'equivoca pràcticament mai, perquè Lamine encara, i si perd la pilota al camp contrari, bueno, no passa res, ho tornarà a intentar i li sortirà bé, però Cubarsí no es pot equivocar mai, i no s'equivoca mai amb l'edat que té.
9: Sí, al final juga com un veterà. Sí. La qüestió amb Cubarsí és que crec que juga des del silenci, no? Des d'aquesta posició on sembla que no trenca cap plat, on sembla que tot és molt senzill, on sembla que sí que és veritat que juga en un equip que afavoreix molt les seves condicions, un equip associatiu on combina, on pot crear, on l'equip rival moltes vegades, com va passar en el Mundial, no? Molts equips que es quedaven en un bloc mig i et cedeixen una miqueta el protagonisme, i aleshores un jugador amb talent, amb peus, amb criteri, amb visió de joc, que li deixes temps per pensar, doncs, afavoreix molt o realça molt més les seves virtuts. Però sí que és veritat que al final el Barça, doncs, el porter i els defensors, hi han dos, tres, quatre ocasions al partit que tens que saber resoldre, i es tenen que resoldre bé. No pots tenir cap badada o cap errada.
0: Sí. Escolta, i també és d'aquesta generació, el Marc Bernal. Sobre el Marc et preguntaria què pot suposar per ell créixer els propers anys al costat d'una figura com la de Rodri, conviure amb ell cada dia als entrenaments.
9: Pues donar-li competència o competitivitat. Al final, Marc Bernal té unes condicions que són una miqueta potser diferents a les que té Rodri, tot i que són bastant similars en aquesta posició. Crec que Bernal té un factor o un registre de situacions de recolzaments molt bones als companys. Sempre està en el moment adequat quan el company necessita ajuda, sempre dona aquell recolzament i després que li dona continuïtat al joc, i això afavoreix molt a l'equip. Per mi és un jugador que juntament amb Rodri, o treballant en aquesta posició i donant-li aquesta competitivitat entre els dos, farà que creixi a un ritme bestial, segur.
0: Una generació brutal, aquesta del 2007. Arribarà algun element més? Òscar, encara tindrem alguna sorpresa més o què, amb aquests nanos?
9: Segur, perquè al final, sí, és que el futbol, al final amb el temps et dones compte que no pots tampoc focalitzar-te en una cosa o dir això 100% segur. Al final sempre et dones sorpreses i són sorpreses, esperem que sempre siguin sorpreses beneficioses pels nois que estan en aquesta fase de creixement o d'anar al món professional.
0: Sí, senyor. Una generació brutal aquesta del 2007, gràcies en part a la feina de gent com l'Òscar López. Ha estat un plaer, Òscar. Una abraçada forta i que vagi bé per Gijón, eh?
9: Molt bé, moltes gràcies. Una abraçada per vosaltres també.
0: 3:31 minuts de la tarda. La vida a veces pita un penalti cuando menos te lo esperas. Una deuda, un contrato, no lo tires tú solo. Ficha al mejor equipo con más de 200 abogados en toda España para particulares o empresas. Primera consulta gratis. Llama al 900-52-5506, Área Jurídica Global, el fichaje estrella de tu defensa. Abans del debat, Gil, anem amb la guia dels partits de seleccions que arrenca ja la tercera jornada de la Nations League.
1: Sí, senyor, ja hem comentat, el Dinamarca-Portugal, que afecta el blaugrana Joao Cancelo, i l'altre partit d'aquest grup, el Gales-Noruega. I en l'altre grup d'aquesta fase A o grup A de la Lliga de Nacions tenim un Alemanya-Sèrbia, segon partit de Jürgen Klopp a casa després d'haver perdut contra Grècia, i un interessantíssim al Tumbes de Salònica, Grècia-Països Baixos, els Països Baixos de Xavi. Grècia és líder de grup, recordem, Països Baixos 4 punts, a més els holandesos amb la baixa de Gakpo lesionat. I en el classificatori per l'Europeu Sots 21, a un quart de nou de la nit, San Marino-Espanya, l'Espanya d'Espar, de Mar Bernal, etc etc. En un partit on necessitem la victòria. Per què? El grup és de 6, no patim, estem classificats, però guanyar ens ajudaria a passar directes com a primers de grup. Ara mateix ho és Finlàndia, després de l'últim emparellament o de l'últim enfrontament amb Espanya sots 21. És per això que hi ha ànims de revenja en el grup que entrena David Gordo.
10: Sin duda, después del mal trago que pasamos en Finlandia, donde perdimos y no dimos una buena imagen, pues con muchas ganas de que llegase el partido y de quitarnos esa mala sensación que nos dejó. Entonces, bueno, importantísimos tres puntos, y no solo lo importante son los tres puntos, además tenemos que conseguir... lo primero ganar, por supuesto, pero luego también sumar muchos goles o la mayor cantidad de goles que podamos por el tema de la clasificación.
1: Recordem d'aquesta matinada, Argentina 4, Bolívia 0, un gol del Cuti Romero, 90 minuts per Julián, un gol i una assistència de Nico Paz.
0: Anem amb el debat, però abans, un consell. Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona-Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores de Le Mans. Compra les teves entrades del FIA UEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com. Anem al debat amb el Dani Senabre. Hola, Dani.
11: Què tal? Bona tarda, com esteu?
0: Bona tarda. I amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
12: Bona tarda, amics.
0: Què tal? Tot bé?
12: Sí, tot tranquil.
0: Sí?
12: Sense lliga, tranquil.
0: Plou per on esteu vosaltres ara mateix o no?
11: Jo no, perquè sóc a Barcelona i ara mateix no plou.
0: És que jo estic aquí a la gruta i fa estona que no trec el cap a la finestra i no sé si plou o fa sol.
11: No,
0: o...
11: està al terra moll i tal perquè ha plogut, però no, ara no plou.
0: Molt bé. Què us sembla l'espantada Cristiano Ronaldo, Dani? Vaya capítol, eh?
11: Sí, meravellós, no? Molt, molt coherent amb el personatge que és. És un futbolista que sempre s'ha mogut d'aquesta forma, mogut per l'ego. Té un punt de sinceritat que jo li aplaudeixo, és a dir, és un tio que li és igual quedar així. Vull dir que segurament molts futbolistes pensen igual que Cristiano Ronaldo, però Cristiano Ronaldo com a mínim actua així i no se n'amaga i tal. Ara és... és una pataleta i un acte més de demostrar quin tipus d'ésser humà és i sobretot coincidint a més en el temps amb Messi, no? Messi per una banda anunciant aquesta retirada por todo lo alto amb la selecció argentina i Cristiano marxant així per la porta al darrere, doncs és tot, jo crec que tot és molt coherent amb el personatge que és cadascú.
0: Sí, sí, és brutal el contrast, eh? Aquestes carreres que han anat sempre en paral·lel, Junior, i el contrast de com acaba un i com acaba l'altre amb la seva selecció, no?
12: Sí, completament, perquè... un no fa soroll i és tot més reservat i més intern i l'altre doncs amb aquesta competitivitat que el caracteritza s'ha creat un personatge i se l'ha acabat creient i fa que quedi malament públicament quan jo personalment sé que ell a la intimitat és una gran persona, és un gran professional, sempre ha estat disponible per ajudar a diferents ONGs sense que ningú s'enteri. I la veritat que és una llàstima que ho espatlli d'aquesta manera.
0: Sí, sí.
12: Que a més, és que, vull dir, és que és completament normal, és que ja li toca retirar-se de la selecció, del futbol no, perquè mentre li paguin, pues molt bé, però és que ja no, per jugar a primer nivell, no. Li sí. Poden les ganes de voler equiparar-se a Messi.
0: Sí. I aquest pols, si tu el tires fa uns anys contra el seleccionador, és evident que si Cristiano diu o el seleccionador o jo fa uns anys el que va al carrer és el seleccionador, però ara ja no, Dani, amb 41 anys...
12: Però és que ni té dret a haver-ho fet fa uns anys quan era el millor futbolista portuguès.
0: No, però això estem cansats de veure amb futbolistes que són molt importants als seus clubs o a les seves seleccions, que sovint entre l'estrella i l'entrenador de torn o el seleccionador de torn va al carrer el seleccionador o l'entrenador i l'estrella
12: bueno,
0: continua.
12: Però és que el Leo mateix també va posar en aquesta tessitura al Futbol Club Barcelona, però no es va entrar a ningú, o sigui, es va entrar a ningú. Van ser unes converses internes que es van quedar dintre el vestidor i punt. Aquest és el tema.
0: Sí, però ara ja el pols el perd clarament Cristiano, Dani.
11: Sí, sí, sí. Ja va perdre l'últim pols quan jugava al Madrid amb Florentino, ja va fer un pols i el va perdre i va marxar a la Juve. Imagina't, ara que han passat molts anys des de llavors, que ja era la part final, diguéssim, del tronc central del millor moment de la carrera de Cristiano Ronaldo, doncs clar, ara encara més, no? Amb més raó. Però jo crec que la gent que és tan competitiva és igual, o sigui, no sé si és conscient o no és conscient, però és igual que tingui 41 anys o 73, ell anirà fent aquests no li tremolarà la mà a fer un pols d'aquest tipus amb qualsevol estructura de poder, perquè ell en el seu cap sempre, i crec que ho explica en el seu documental, que ell sempre ha crescut pensant, o amb gent que li ha dit que ell és el millor, i la seva mentalitat sempre és que és el millor, independentment de si ho és o no ho és. Ell sempre pensarà això, per tant és bastant coherent amb el personatge que amb 41 anys es comporti igual que quan tenia 25, i probablement quan tingui 93 es comportarà igual.
0: Ja està aquí Rafinha. Ara li hem de fer proves, Júnior, però bé, es tracta de confirmar aquest diagnòstic de la Confederació Brasilera del Futbol, de que no té res greu i que puguem respirar tots tranquils.
12: Que li facin molts massatges, que l'abaniquin mentre l'infiltren o el tocategen, i que estigui bé per la Lliga, perquè tinc la sensació de que el dia que ens falti patirem.
0: Sí, home.
12: Bueno, patirem, tampoc vull dir patirem, no. però que costarà més.
0: Sí.
12: Bastant
0: no,
12: més.
0: No és d'estranyar que s'encenessin les alarmes l'altre dia, Dani, eh?
11: No. Jo des que l'Oli va explicar aquí allò de tres vegades el diàmetre de la Terra i tal, jo estic traumatitzat amb això i estic aplaudint i celebrant que s'hagi posat una mica de seny i que s'hagi interromput aquesta odissea que era l'aturada completa de viatges i de partits que hagués fet Rafinha si hagués arribat fins al final. I tot i això, segueixo preocupat, perquè no tots són lesions, vull dir, pot ser que el futbolista torni i estigui perfecte, val per Rafinha i val per qualsevol altre, sí. Però clar, només els quilòmetres i l'acumulació en algun moment de la temporada, doncs això et pot passar factura i et pot sortir.
0: Sí, sí, sí. El problema és això, és anar acumulant, Júnior, minuts, clar. I viatges i tal, i això, igual sí. Ara no té res, però igual d'aquí una setmana surt.
12: Si surt, que paguin. Al final els que paguem els jugadors som els clubs. Bueno, parlo jo com si fos el que paga el futbolista, però ja ens hem entès, no?
0: Sí,
11: sí, sí, tens tota la raó.
0: Sí, que paguin, però si tu perds el futbolista al final per
11: no
0: uns
11: diners,
0: quants partits, clar.
11: No hi ha diners que compensin no tenir Rafinha.
0: O partits o tal, o fins i tot títols, perquè l'any passat, convençut que si l'haguessis tingut a l'eliminatòria contra l'Atlètic de Madrid, jo crec que el Barça l'hagués passat aquella eliminatòria.
12: Sí, però si tu fessis un prorrateig del sou del Rafinha i els partits que es perd per culpa de la selecció nacional, les federacions espanyoles, les federacions internacionals es pensarien de vegades a convocar certs jugadors en certs partits, perquè els sortiria molt car.
11: Ja. Bueno, els clubs s'han de plantar. Aquest debat és molt antic i mai ho fan. Els clubs s'han de plantar. O sigui, el dia que els clubs s'ajuntin i diguin anem tots contra les seleccions i contra les federacions i ens neguem a cedir els futbolistes i tal, i es munti un pollastre, llavors ho resoldrem. Mentre no, això passarà com ha passat tota la vida. Sempre explico el mateix, que és que quan jo vaig començar en periodisme l'any 2000, vull dir, de les primeres coses que vaig haver de fer o de peces o tal, els temes de tertúlia, eren que Rivaldo amb el Brasil, que què passa, que se'n va i torna lesionat i torna tard i no sé què, i a veure això, a veure si els clubs es reuneixen i es planten. I això era l'any 2000, i estem al 2026 i estem igual. Estem
0: sí,
11: igual.
0: Sí, sí, sí. I no ho arreglarem, no ho arreglarem perquè no hi ha voluntat d'arreglar-ho, clar. No, això s'han d'anar jugant partits i anar facturant i que la maquinària vagi rodant. Ara Espanya juga molt bé, Juga molt
11: bé. Ah, sí,
0: bé,
11: sí. Per mi juga millor que la de 2010.
0: Sí?
11: Jo crec que té millors jugadors la de 2010, per mi, òbviament, Iniesta, Xavi i tal, però si tanques els ulls i penses només en com es mou la pilota jo crec que aquesta Espanya juga millor que aquella. Però no sé, puc estar equivocat.
12: Dani, m'estàs tocant la fibra. En recordem-nos de com jugaven Xavi Iniesta. Ja no parlo de Xavi Iniesta Busquets.
0: Xavi Iniesta Busquets, sí.
11: No, clar, aquests, però és que clar, són molt,
12: un espectacle.
11: Són molt millors futbolistes que Pedri, Rodri i tal, però l'equip, o sigui, jo recordo el Mundial, aquest Mundial últim, per mi Espanya juga millor futbol que el Mundial que guanya el 2010, per mi.
0: Sí, perquè aquell Mundial és veritat que no...
11: Molt 0-1, 1-0...
0: Sí, es van atraient una mica trencas i barranques i tal, però sí, sí.
11: Eurocopes ja és una altra història. Eurocopes ja és una altra història.
0: No, no, és veritat que està jugant també la selecció aquesta que aguanta la comparació. Júnior, sí, deies.
12: No, no, que jo crec que el gran mèrit d'aquesta selecció, sobretot en aquest Mundial, ha sigut el nivell de porteria i defensiu que hem tingut. És que... pràcticament no vam rebre quants gols vam rebre en tot el Mundial?
0: Sí, molt pocs, sí, sí.
12: Molt pocs, i és que no sé, tres?
0: No, no recordo exactament la xifra, però van ser poquíssims. Sí, sí, va ser un dels secrets.
12: I això és determinant. Vull dir, si no marques gols no pots guanyar, i si no els reps no pots perdre.
0: Molt bé, amics, ho deixarem aquí, a tapar-se, que està tot molt gris i plou per tot arreu, o sigui que fer bondat. Dani, Júnior, gràcies als dos.
11: A vosaltres, una abraçada.
0: Adéu, seguim.
11: Adéu.
4: De dilluns a divendres.
13: Me parece fantástico.
4: Entre les 3 i les 4 de la tarda.
0: Seguim.
4: Amb Joan Batllori.
0: No voy a Calcuta.
13: Lo siento mucho, pero se me han fot. O sea, que les den.
11: Que no passa nada, hombre. Que no quin jo a Calcuta i tal. També, no.
0: Tant de bo sigui això. Tant de bo. Però, de moment, l'alarma.
11: Sí.
0: Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
4: Esports, Cope Catalunya i Andorra. Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
0: Un apunt de l'Espanyol, Gil, que demà té un partit amistós, demà al matí contra l'Ipswich Town, partit a porta tancada que ha de servir d'assaig general pel proper partit de Lliga.
1: Aquesta és l'expressió, assaig general, perquè, tal i com venim explicant a les darreres hores, Manolo li vol donar una volteta al sistema tàctic de l'equip, a la disposició sobre el camp, i per tant, re millor que un partit, en aquest cas a porta tancada, per mirar d'implementar aquestes novetats a l'Espanyol. Per cert, informa Quique Iglesias que aquest partit és a porta tancada per petició expressa del club anglès, que no volia testimonis gràfics d'aquest enfrontament. Coses que s'han de veure: la reentrée de Puado o de Gorosabel després de les seves respectives lesions, i sobretot determinar qui és l'acompanyant ideal de Cabrera a l'eix de la defensa, un Cabrera que ho ha jugat tot des que va tornar de sanció, però al qual no li acabem de trobar l'acompanyant ideal. Unai Núñez va començar com a titular els quatre primers partits, després de la derrota contra l'Elche ha quedat molt qüestionat respecte a les seves prestacions. Riedel va jugar en els partits a camp d'Osasuna i de Rayo Vallecano, però tampoc va acabar de convèncer. Ivan Jerkušić, el darrer en arribar, que va ser titular contra la Real Societat, però que després ha desaparegut. I coses també que s'han de veure, com per exemple com es gestiona el lateral esquerre, on Harman ha estat titular els dos últims partits, mentre que Roger Hinojo, que va començar com a titular pràcticament indiscutible els dos últims partits de l'Espanyol, ha quedat substituït.
0: Això a l'Espanyol. A segona divisió, el Sabadell ha de rebre el dissabte a la tarda a l'Andorra. Ha parlat Ton Ripoll.
1: Sí, efectivament, a 2-7 de dissabte, Sabadell Andorra, la nova Creu Alta. Avui hi ha hagut pastís i espelmes a Sabadell, perquè el tècnic Ferran Costa complia 32 anys. Des d'aquí, les felicitats al tècnic sabadellent. Ha parlat un dels millors assistents en el que portem de Lliga a la segona divisió, Ton Ripoll, que veu d'aquesta manera l'enfrontament davant dels andorrans. Un xoc d'estils.
14: Sí, és una miqueta el que he dit ara, que són dos estils bastant diferents, també molt definits, cadascú amb el seu, buscant la seva idea de fer un bon futbol. Nosaltres el que volem és guanyar, i si podem marcar un gol amb un passe, millor que marcar-lo amb dos. Llavors, nosaltres anem amb aquesta idea gravada al front, i així amb tot, no? En cada duel, en cada disputa, en cada situació del joc, anem amb aquesta idea, i res, que guanyem millor.
1: Per cert, es van enfrontar a pretemporada i va sortir alguna espurneta en el partit amistós de precampanya.
0: I a la Champions femenina, Víctor, golejada del Barça 0-6 ahir al camp de la Roma.
15: A Roma, sí, amb el mateix 11 que contra el París, que la primera jornada 2-2. En partits i victòries de les de Pere Romeu, la central Van Asten, tot i tenir l'alta mèdica, no va ser titular. Els gols a la primera meitat, el de Graham Hansen, que va fer un partidàs al minut 19, i després en pròpia d'Oladipo, que és jugadora de la Roma. A la segona meitat ja, Clàudia Pina amb un doblet, el segon de Graham Hansen, i Eva Pajora al 85 ja, per tancar aquesta golejada 0-6 sense rebre cap gol. L'altre dia, el debut a Champions, l'entrenador blaugrana Pere Romeu no va acabar content, ho va dir en sala de premsa, tot i guanyar el París al Johan Cruyff, però ahir sí, en sala de premsa explicava que li ha agradat el que ha vist.
16: Aquest és el Barça que jo vull veure, el Barça que jo entreno i el Barça que jo em sento més reconegut que mai. Un Barça de control de la possessió, de control del mig del camp, de dominar els tempos del partit, de dominar què requereix cada partit, de quan accelerar un atac, quan parar-lo. I parles de la fase defensiva perquè tot va lligat. Hem atacat tan bé que hem pogut defensar millor. Hem perdut tantes poques pilotes que ens han contraatacat poc. Hem finalitzat tantes accions que segurament les nostres úniques fases defensives han sigut situacions de pressió alta. Així que el global del partit és molt bo i molt positiu i el partit d'avui s'aproxima molt al que vull veure jo durant l'equip durant la temporada i que estic convençut que ho veurem.
15: I què és el següent? Doncs el clàssic, ni més ni menys, aquest diumenge a les 5 de la tarda, el Barça-Real Madrid, i Clàudia Pina, que va marcar 2 gols ahir a Roma, parlava de la importància d'arribar bé i amb aquestes 2 victòries en Champions per rebre el Real Madrid.
17: L'important és que l'equip el diumenge guanyi, fem gaudir a tots els culers que vinguin a veure'ns i que ens emportem a aquests 3 punts i si marco doncs encara millor, però bueno, l'important de veritat és que guanyem i ens anem al parón de seleccions amb el més 3 i tranquil·les.
15: Ha començat bé la temporada. Clàudia Pina parlava d'aquesta aturada de seleccions on no va Aitana Bonmatí, que tornava de lesió. Ahir va disputar els primers minuts de la temporada en Champions i d'aquest clàssic, per cert, aquest divendres hi haurà l'atenció als mitjans quan diuen diverses jugadores i dissabte la roda de premsa prèvia de Pere Romeu, que és el següent, aquest partit de la Lliga F, el diumenge a les 5 de la tarda, el clàssic al Camp Nou.
0: Demà escoltem protagonistes. Gràcies, Víctor.
15: Gràcies.
0: Fins aquí el futbol. Fem una pausa i visitem de seguida la concentració del Barça d'handbol a Egipte.
4: Esports COPE. COPE Catalunya i Andorra.
18: El cerebro humano resulta que no es uno, que son 2 y que se han acoplado por la evolución.
19: Interesante.
20: En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
21: Tener alergia prácticamente a todo.
22: Soy el único caso en Europa que ha presentado estas reacciones tan grandes.
23: No te pierdas a Alberto Herrera.
24: Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
25: De lunes a viernes desde las 6.
26: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
27: valorado
26: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
27: Y otra. Valorado.
26: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
28: De aprovechar la fuerza del agua para generar energía en 1922 a aprovechar los residuos orgánicos para generar gas verde en 2026. Más de 180 años buscando otras energías más sostenibles. Cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
4: Estàs escoltant Esports Cope a Cope Catalunya.
0: El Barça d'handbol juga avui a partir de les 8 la final del Mundial de Clubs a Egipte contra el Veszprém hongarès. Anem cap allà. Saludem al jugador del Barça, Ludovic Fàbregas. Ludo, bona tarda.
29: Bona tarda.
0: Bé, avui una altra final per un altre títol, Ludovic.
29: Sí, sí, una altra final. La veritat que estem molt contents d'arribar una vegada més a la final del Mundial de Clubs, després de la final de l'any passat que vam guanyar contra el Veszprém, i intentarem guanyar una altra vegada, però sabem que serà un partit molt, molt complicat perquè el Veszprém és un molt bon equip.
0: Sí, heu jugat 3 partits en aquesta competició contra rivals, diguem-ho així, Ludo, assequibles. Una mica el torneig fins ara, fins que no arriba a la final, ha servit una mica per agafar rodatge, bones sensacions i arribar en les millors condicions possibles a la final, no?
29: Sí, segurament. Crec que tothom ha participat i l'equip ha fet un gran treball. Hem pensat en la preparació dels partits de la fase de grups. Crec que el Samarek era el partit més difícil i més important també, perquè el Samarek també jugava per terminar primer del grup, i hem fet un molt bon partit. I crec que si tothom està amb confiança, estem millor que crec que a l'inici de la temporada, anem millorant, i això és molt important, i espero que farem un gran partit contra el Veszprém, perquè és un molt bon equip, té molts jugadors d'altíssim nivell i és un equip també que tàcticament posa sempre les coses difícils.
0: Sí, amb Xavi Pascual a la banqueta, exentrenador del Barça, i amb Emil Nielsen a la porteria, Ludo.
29: Sí, clar. És veritat que a l'equip del Veszprém hi ha molts jugadors amb un passat de blaugrana, l'entrenador i també l'Emil, que estava amb nosaltres l'any passat, però també el Tiagus, que ha estat molts anys amb la samarreta Blaugrana, Lucas Indrich també, i bueno, tindran moltes ganes de guanyar, però com nosaltres, al final és un partit de màxim nivell, però nosaltres estem també centrat en el rival, és clar, però també en el nostre joc, intentar millorar i trobar les solucions per guanyar aquest equip que està jugant molt bé aquesta temporada, que té una plantilla molt llarga i la porteria, és veritat, que té ara mateix és molt bona, no? Així que és un gran rival, però nosaltres també tenim molt bon jugador, molt bon equip, estem amb confiança i amb ganes de competir en un partit d'altíssim nivell.
0: Sí, senyor. Escolta, és curiós perquè em sembla que si guanyeu avui seria el teu tercer Mundial de Clubs seguits, perquè tu vas guanyar el 2024 amb el Veszprém, l'any passat amb el Barça, i si torneu a guanyar una altra vegada, Ludo.
29: Sí, bueno, això personalment és veritat que sempre és una motivació, no? Seguir guanyant, però per mi el més important és l'equip i l'objectiu que tenim és fer el back-to-back amb el Barça. Això per mi és molt important. Personalment molt content per guanyar la Super Bowl fa 2 anys amb el Veszprém, però el més important és el Barça, és el club, és aquest equip i l'objectiu que tenim tots, els que van estar l'any passat i els que no, és que el Barça guanyi la segona Super Bowl consecutiva i intentarem fer-ho.
0: Sí. Sempre parlem del mateix amb el Barça d'handbol, Ludo, de com es fa això de guanyar, tornar a guanyar després de guanyar, perquè no és la primera vegada que ho feu. La temporada passada ho vau guanyar absolutament tot i aquesta temporada no sé si guanyareu tot, perquè és molt complicat, però estareu allà segur, Ludo.
29: Bueno, sí, que és molt, molt, molt complicat, no? Guanyar tots els títols una temporada és molt difícil. Nosaltres i també la gent del club valora molt tota la feina que estem fent. Crec que l'equip té ganes de més, això estic segur. I clar, el més complicat és repetir-lo, però també és el que és el Barça, no? Fer coses que els altres equips no són capaços de fer o només de pensar que és possible, no? Així que intentarem competir al màxim, guanyar un títol més i seguir treballant, perquè això no és negociable quan portes la samarreta del Barça.
0: Molt bé. Ludovic Fàbregas, un plaer com sempre. Gràcies per atendre'ns. Estem pendents de vosaltres. Molta sort en el partit en la final d'aquest vespre.
29: Moltes gràcies.
0: En bàsquet, una mala notícia. Albert Díaz, bona tarda.
2: Què tal, Ballori? Com estàs? Bona tarda a tothom.
0: Finalment no tindrem l'Uni Girona a l'Eurolliga.
2: No, és una patacada important perquè al final això també condiciona tota la temporada. Ningú va dir que fos fàcil superar aquest desconegut com a mínim pel nom Emlak Konut, conjunt turc que ja vam avisar que s'havia carregat el Panathinaikos a l'anterior ronda prèvia, aquesta era l'última, i ahir va guanyar Fontejau i ben guanyat 69-81, menys 12. Estem parlant d'un equip, l'Uni Girona, que ve de fer història classificant-se primer per la final a 6 de la màxima competició continental, arribant a les semifinals, i que aquesta temporada veu com haurà de jugar la segona competició europea en importància, l'Eurocup. Tot condicionat pel mal partit anant a remolc, però sobretot per un parcial 0-18 al tercer quart. Parla molt clar i molt directe, atenció que està donant que parlar, allò de les xarxes socials i més enllà, el tècnic de l'Uni Girona, Roberto Íñiguez.
3: Creo que hay jugadoras que ahora mismo no les podemos pedir que compitan a ese nivel porque no pueden. Y no creo que sea una carga de no, pues si hubiésemos llegado más rodados, no, pero es que el tema de competir, hay un tema físico, atlético, viene de dentro, entonces creo que esto no lo tenemos. Creo que lo vamos a pasar mal ahora, un mes o un mes y medio. Es que no tenemos calidad. Yo creo que es un tema de calidad física individual, ¿no? De jugar un partido de estos, y creo que los problemas físicos vienen porque no hay calidad, no hay calidad para competir a esta manera que queremos competir. O sea, les queremos poner en este punto, pero estamos forzando a jugadoras a jugar en un nivel que no llegan. Y lo intentan, pero esa es la realidad.
2: Ha estat donant molt que parlar aquest discurs de Roberto Íñiguez, que com sempre, això no se li pot retreure.
0: Que parla clar,
2: Directe sí, sí. I clar. i ara ha de passar pàgina perquè el cap de setmana arrenca la Lliga i juga a pista contrària. Tenim un Movistar Estudiantes Unis Girona per arrencar la competició.
0: Gràcies, Albert.
2: Que vagi bé.
0: Acabarem amb una bona notícia felicitant l'Atlètic Barceloneta, campió de la Supercopa d'Europa, superant el Marsella a la final per 10-8. Parla Bernat Sanahuja, jugador de l'equip mariner.
5: Vam començar molt bé, la veritat, i sí que és veritat que podríem dir que van ser dos partits diferents, les dues primeres parts i les dues últimes, però bueno, jo crec que també una mica l'experiència de l'equip ja en aquests moments, vam saber mantindre la calma i seguir jugant al nostre joc. Sabíem que al final acabaria sortint i així va ser. Així.
6: Superstar!
1: Espero, Batllori, que l'arribada del nou patrocinador no tingui cap vincle subliminal amb la línia editorial d'aquesta secció. Però en tot cas...
0: No, però mira, si ens passa algun dia alguna cosa, estem ben coberts.
1: Àrea jurídica. Sí. En tot cas, la pregunta del milió de dòlars. És veritat, Cristiano, que t'han faltat el respecte i que han pagat molt malament tot el que tu has aportat a la glòria de Portugal?
7: Sí!
1: Dicho queda, no hace falta decir nada más, que diria aquell. Va, a modus d'última hora, Carlos Queiroz, ai mare, ja no és entrenador, ja no és seleccionador de Ghana, i ves preparant la sintonia aquesta de l'incendio, perquè han localitzat a Mbappé a París, a una festa amb Esther Expósito. El senyor Real Madrid dice que, bueno, que ha ido a París a veure el seu metge del genoll. Espero que encerti amb el genoll correcte.
0: Marxarem actualitzant les enquestes. Avui us preguntem per aquesta espantada de Cristiano Ronaldo de la selecció de Portugal. Us preguntem, us demanem qui té raó en aquest conflicte, si el seleccionador Jorge Jesús o Cristiano. Esteu votant la immensa majoria per Jorge Jesús, el 83%, per Cristiano Ronaldo, el 17%. I en clau espanyol, us preguntem si se la juga Manolo contra el Màlaga en el proper partit de Lliga que ha de disputar l'Espanyol. Esteu votant que sí al 56%, que no al 44%. Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, a Esports COPE. Estem pendents de tot. Que vagi molt bé. Bona tarda.

0: editorial.
1: Cadena COPE.
2: El rey Felipe VI y la reina Letizia viajarán a Ceuta y a Melilla los próximos 13 y 14 de octubre. La visita comenzará al día siguiente de la fiesta nacional y servirá para ofrecer un respaldo a la población de ambas ciudades autónomas. En el caso de Ceuta, la situación es todavía crítica y la presencia de miles de personas llegadas desde Marruecos sigue condicionando la vida de los vecinos. La llegada del jefe del Estado escenificará con naturalidad la soberanía española sobre ambas ciudades, pero además expresará un afecto explícito hacia ceutís y melillenses en un momento singularmente delicado. El rey ha mantenido contacto permanente con el gobierno ceutí y ha mostrado una disposición ejemplar durante esta crisis. Sin embargo, ante un viaje con tanta carga histórica y simbólica, resulta decepcionante que el presidente Sánchez no vaya a acompañar a los reyes. La gravedad de la situación habría justificado su presencia. La visita no está exenta de riesgos diplomáticos con Marruecos. Sin embargo, la presencia del jefe del Estado en ambas ciudades no debe quedar condicionada por un socio que ofrece una relación de lealtad intermitente. El compromiso del rey es con los ciudadanos, especialmente con aquellos que atraviesan una situación tan compleja como injusta. Ceuta y Melilla son parte inseparable de España y sus habitantes merecen sentir la cercanía de un rey que, una vez más, ha sabido estar a la altura.
3: Son las 7.
1: La linterna.
4: COPE Catalunya y Andorra.
1: Estàs informat.
3: Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos un dia més a la linterna de COPE, Catalunya i Andorra. I un dia més pendents de les pluges que a aquesta hora estan caient, especialment a la meitat sud de Catalunya. S'han acumulat ja més de 80 litres per metre quadrat a l'illa de Buda, al delta de l'Ebre, però també quantitats molt importants a la Bisbal del Penedès, Blancafort o l'Ametlla de Mar. Això a l'espera de que comenci la fase més intensa d'aquest temporal, perquè això va més, eh? La EMET ha elevat a vermell l'avís al litoral de Tarragona i alerta d'un perill extraordinari per pluges torrencials. Ajuntaments com el d'Amposta, Deltebre, la Ràpita o Alcanar han decidit suspendre les classes ja aquesta tarda i en alguns casos també demà divendres. S'han tancat també equipaments i espais municipals per evitar riscos en aquest nou episodi de pluges torrencials. Aquesta tarda nit la situació pot ser especialment complicada a la Terra Alta, el Baix Ebre, Montsià, Terres de l'Ebre, on es poden acumular més de 200 litres en 24 hores. A més, en aquesta zona on es poden acumular més de 200 litres en 24 hores. A més, en aquesta zona, el temporal de pluges es podria estancar i allargar fins a 18 hores, fins demà a mig matí. I aquest episodi doncs, comença a afectar també a la mobilitat ferroviària. Renfe ha suspès la circulació d'alguns trens de llarga distància entre Catalunya i la Comunitat Valenciana. Sílvia Fernández, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, Yolanda.
3: Doncs no cal dir que s'han d'extremar les precaucions perquè Sílvia Fernández, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, Yolanda.
3: Doncs no cal dir que s'han d'extremar les precaucions perquè les pròximes hores, com estem explicant, seran complicades, s'intensifiquen les pluges que poden ser torrencials i s'han de seguir fil per randa les recomanacions de Protecció Civil.
5: Totalment, s'esperen hores complicades i és que les pluges ja són intenses al Baix Penedès i al Tarragonès, on s'estan produint ja aquestes primeres afectacions. Per exemple, ja s'han anegat algunes zones a poblacions com Coma-ruga i el Vendrell. L'altre dia, de fet, ja veiem com es produïen inundacions, per exemple, a Sant Cugat del Vallès Tarragona, ha activat el Pla Municipal per risc d'inundacions i Protecció Civil ha enviat un SLR a 9 comarques del sud i litoral central, concretament el Baix Camp, el Tarragonès, el Baix Penedès, l'Alt Camp, l'Alt Penedès i el Garraf. Demanen, com deies, que s'extremin totes les precaucions. Una mica més tard ha enviat també un altre missatge a la població del Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta, on també s'esperen que aquests xàfecs siguin especialment intensos, però ja més de cara al vespre i la matinada. Com sempre, des de Protecció Civil han fet una crida a evitar qualsevol risc i ha parlat la sotsdirectora Imma Soler.
6: Extremeu les precaucions en la mobilitat i en activitats a l'aire lliure, no us acosteu a zones inundables, que és el més perillós, i en cas d'emergència truqueu en 112. Sobretot recordar aquest fet de les zones inundables i sobretot de lleres de rius petites, de barrancs, de rieres, de rambles, que amb aquesta intensitat que estem veient amb algunes precipitacions locals que hi ha, doncs acumulen moltíssima aigua en molt poca estona i això no es pot engolir, no té sortida i per tant el que fa és acumular-se.
5: Doncs ja ho escolteu, evitar acostar-vos a aquestes zones o mobilitat innecessària. Entre aquesta tarda i demà al migdia, al sud de Catalunya, especialment a l'Ebre, podrien superar-se, atenció, als 250 litres per metre quadrat en alguns punts. El cap de predicció del Meteocat, el Santi Segalà, ha alertat que les tempestes poden anar més acompanyades de fenòmens de temps violents, com poden ser tornados, mànegues o fortes ratxes de vent. I d'altra banda, ha avançat que de cara al cap de setmana i l'inici de la setmana vinent continuarien aquests episodis, Yolanda.
0: De la possibilitat que en aquesta zona del sud del país, on hem de posar el focus sobretot de cara al final del dia, matinada de demà i part del matí, que puguin arribar a superar quantitats de més de 200 litres per metre quadrat en

tot l'episodi. Per tant, quantitats molt importants, amb aiguats que, a banda, poden anar acompanyats de fenòmens de temps violents, sobretot els associats al vent, com pot ser doncs, algun tornado, alguna mànega, o ratxes fortes de vent precisament associades als mateixos, a la mateixa

0: La protecció civil sobre possibles aiguats i temps violent han portat aquests governs a intervenir. També hem de parlar d'una altra última hora, i és que Renfe ha suprimit la circulació de diversos trens de llarga distància del corredor mediterrani que connecten Catalunya amb la Comunitat Valenciana.
1: Molt bé, Sílvia, doncs seguirem molt pendents de l'evolució d'aquestes pluges i, sobretot, molta precaució. Gràcies, Sílvia. Fins ara.
0: Fins ara.
2: La Linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
5: Es ocupem a les millors taules del món.
6: En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
8: I fem i no deixem de fer.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya.
12: El govern de tothom.
2: Estàs escoltant
3: COPE Tarragona
2: 93.5 FM.
3: La teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
13: Faig la pròxima truita segons el comentari de la comarca amb més likes. I en aquest comentari jo li pregunto, de què t'agradaria que fos la truita de la teva comarca?
3: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
14: I sobretot el que ja hem començat en paral·lel a treballar de manera molt eficient és amb l'oficina de dades, perquè ja sabeu, la intel·ligència artificial no funciona sense tenir les dades ordenades.
3: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
15: Brick de la Fuente, muchos pensamos que nuestros caminos están escritos.
16: Siempre que me preguntan qué es lo que representa la fe para mí, yo siempre lo transmito y digo que pues es tranquilidad, seguridad, confianza.
2: ¿Interesante?
17: En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
15: Luis, ¿tú entenderías que la final del Mundial España-Portugal-Marruecos no se jugase en España?
16: No.
2: No te pierdas a Alberto Herrera.
17: Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
2: De lunes a viernes desde las 6.
17: Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
2: Busca COPE y escríbenos.
3: Esports COPE, un equip guanyador. Opinió, informació, protagonistes, debats...
18: Us diverteix o us avorreix el mercat? O us torna bojos o...?
19: A mi me tira hasta las narices. Me suena a tal cachondo, a tal mofa, que estoy absolutamente convencido que no se lo cree nadie.
3: De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
8: Esports.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
10: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
10: Si con las humedades te las tienes que ver.
1: 900-102-103.

0: Estem molt pendents de les pluges torrencials aquesta tarda i en les pròximes hores seguirà la inestabilitat. Durant el matí d'aquest divendres encara hi haurà perill per pluges molt intenses a l'extrem sud, a la zona de Tortosa i Amposta. De cara a la tarda poden caure ruixats també a punts del Pirineu, Prepirineu, Prelitoral i Tersud. No farà tanta calor, la temperatura mínima baixa en les pròximes hores. I del temps al trànsit, com estan afectant aquestes pluges a la circulació? Li preguntem a la Mireia Camats. Què tal, Mireia? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. La TV baixa 7044 està tallada a Montblanc en tots dos sentits per un camió avariat. Hi ha desviaments senyalitzats en aquest tram a l'autopista AP7 i a l'altitud i aturades a Barbara del Vallès en sentit sud i a Mollet del Vallès en sentit nord, a la B30, en lateral de la P7 i a Cuentre, Cerdanyola i Barberà en tots dos sentits. La C58, l'autopista del Vallès, va carregada entre Badia i Sabadell en tots dos sentits. A més, a la C58 i a la C33 hi ha retencions de Ripollet-Montcada fins a Barcelona en sentit sud. A la 2 hi ha lentitud i aturades entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. A la B23 hi ha Qualpapiol en sentit Martorell en sentit Girona. A la C60 hi ha retencions Argentona en sentit Mataró. A la C31 hi ha Cua Badalona per anar cap a Barcelona. A la C32 hi ha retencions a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Esplugues a Horta en sentit Besòs i a Horta en sentit Llobregat, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a Poblenou i a Bon Pastor en sentit Besòs i de Poblenou a la Barceloneta en sentit

0: Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Gràcies, Mireia. I és possible que siguis un dels conductors que cada dia es queda atrapat en algun embús d'entrada a Barcelona. És un clàssic de les hores punta. Ara l'Ajuntament vol estudiar com es poden transformar aquests corredors, donant més protagonisme al transport públic. Ens preguntem si és possible realment reduir els embussos, si es pot aconseguir que deixar el cotxe sigui una opció atractiva per a qui viu fora de Barcelona. Doncs de seguida, després de la publicitat, li preguntarem a l'Andreu Oliet, que és enginyer de camins.
2: La Linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: Bajo el sol del Mediterráneo nace el cava Jaume Serra. Elaborado mediante el método tradicional, el mismo con el que se elabora el champán. Cava Jaume Serra. Calidad con carácter mediterráneo. Jaume Serra.
5: Solo hasta el domingo en El Corte Inglés, ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
6: Con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
5: Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
6: Y electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
5: Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
6: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
7: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
8: Sí.
7: Ponga el PIN.
8: No, póngalo usted, 4504.
9: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
2: La Linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
1: Cada dia milers de persones entren i surten de Barcelona per anar a treballar, estudiar o transportar mercaderies, i ho fan en molts casos per unes mateixes portes d'entrada, no? La Meridiana, la Diagonal, la Gran Via o la Ronda Litoral. El problema és conegut: retencions en vies al límit de la seva capacitat i un transport públic interurbà, doncs, que en molts casos encara no ofereix una alternativa prou competitiva al vehicle privat. L'Ajuntament de Barcelona vol estudiar com transformar aquests grans corredors amb una idea de partida, reduir la dependència del cotxe i donar més protagonisme al transport públic. I volem abordar aquest debat, doncs, des del punt de vista dels experts. Andreu Oliet és el president de la Comissió d'Urbanisme del Col·legi d'Enginyers de Camins. Què tal, Andreu? Molt bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
1: Doncs què passa amb aquests accessos a Barcelona? Per què es col·lapsen cada dia? No sé si és un problema de capacitat de les carreteres, d'accés de vehicles, d'una planificació de mobilitat que no està prou adaptada a la realitat metropolitana. Quin és el problema?
10: Tots a la vegada.
1: Tots a la vegada.
10: No? Però si he de resumir en un, que la xarxa de Rodalies no està actualitzada, que pateix un dèficit d'inversió des de fa molts i molts anys. Aquest és el problema principal. N'hi ha d'altres, i en el futur, tot i que la xarxa ferroviària funcionés molt bé, seguiríem tenint necessitat de gestionar amb intel·ligència la capacitat viària. Però el fet és que durant molts anys ens haurem d'acostumar a la inexistència d'una xarxa ferroviària de Rodalies amb condicions.
1: I una de les coses que més pot preocupar ara mateix els conductors és el col·lapse a les rondes, no? Si això té solució o no. Per la Ronda Litoral hi passen cada dia 85.000 vehicles, en les hores punta és evident, tots ho hem patit, molts conductors es queden atrapats. Hi ha ja més vehicles dels que pot suportar aquesta infraestructura? Ja no pot suportar més vehicles?
10: Diguem-ne que hem de canviar tots una mica la mentalitat, igual que no hi ha ningú que vagi amb cotxe al centre de Barcelona, ja per aquí amb un aparcament sota del Corte Inglés, com fèiem fa, no sé, 25 anys. Ningú va amb cotxe a Barcelona, no sé que ho necessiti realment, perquè ha de portar alguna persona que no pot caminar, perquè ha de carregar, perquè ha d'anar a un hospital de pressa. Diguem-ne que moure's amb cotxe per dintre de Barcelona és una cosa que ens ho pensem dues vegades. Hem de pensar igual quan ens movem per entrar i sortir de Barcelona. És a dir, que ja no podem confiar en tenir la mobilitat resolta en qualsevol moment que nosaltres vulguem. Ens hem d'adaptar i segurament, doncs, haurem de teletreballar una mica més, potser haurem de canviar els horaris d'entrada i de sortida. Les persones que poden fer-ho i que viuen fora de Barcelona ja tendeixen a fer-ho, en lloc de venir a treballar a les quarts de 9 o a les 9, doncs que vinguin a treballar més tard i després es quedin fins més tard. És a dir, que ens hem d'adaptar als nostres horaris i la nostra forma de vida a una capacitat que és insuficient per donar-nos servei a tots en el moment que tots volem.
1: Mm-hmm. Clar, evidentment. Ara s'estan buscant solucions en aquests accessos. Clar, jo no sé si la Gran Via o la Diagonal, la Ronda Litoral, si en els tres casos es pot aplicar la mateixa recepta o cadascun d'aquests espais necessita una solució específica.
10: No, podem pensar el que està fent l'Ajuntament des de fa ja bastants anys i continuarà fent a la Meridiana. És tot el contrari d'incrementar l'espai pels vehicles. És reduint-lo molt i afavorint la mobilitat a peu d'una banda a l'altra de la Meridiana, de la mobilitat en bicicleta, de la mobilitat de recorregut que no es fa amb cotxe, i també els desplaçaments amb autobús. És a dir, que la mobilitat de llarg recorregut o de mig recorregut feta amb vehicle es restringeix a favor de la mobilitat més curta, feta amb altres modes que són a peu o en bicicleta, bàsicament. I jo m'imagino que a la llarga continuarem així. És a dir, que la idea dels anys 60 de que hi hagin autopistes urbanes, autopistes que entrin fins al centre de Barcelona, com era la Meridiana als anys 60 o 70, doncs això ens ho hem de treure del cap. No hi haurà més capacitat viària per entrar a Barcelona. Els tres túnels que es volien fer a Collserola amb el pla del 74, etc., doncs no es faran. És a dir, que hem d'imaginar-nos que la capacitat viària que tenim és la que tenim, que no ampliarem a tres carrils el cinturó litoral, per exemple, la Ronda Litoral. No ho farem. És a dir, que tindrem la capacitat que tenim i haurem d'adaptar la mobilitat a aquesta capacitat i haurem de fer-la més intel·ligent, segurament incorporant un tipus de tarifa en funció de la congestió per incentivar un ús més raonable de la capacitat insuficient. Aquest és el futur que ens espera.
1: Clar, però treure capacitat al cotxe sense millorar abans les alternatives de transport públic, això podria ser contraproduent, també. Vull dir, clar, quina alternativa té de Renfe o d'un autobús en un autocar la persona que viu, no sé, a algun poble de Lleida per venir a Barcelona a treballar?
10: Bueno, aquesta persona no, però hi ha altres persones que sí que tenen alternativa. És a dir, no tothom que fa servir el vehicle amb hora punta el necessita imperiosament. Podem pensar que potser hi ha, depenent del cas, 10, 15, 20% de moviments en vehicle, de moviments amb qualsevol tipus de transport que no són indispensables, que es podrien fer mitja hora més tard o que podries fer un altre dia, un únic viatge, per fer diferents serveis i per anar a diferents llocs que has d'anar i anar un darrere l'altre el mateix dia. No fer un viatge per cada motiu. És a dir, que hi ha un percentatge important de viatges que es poden minimitzar si s'organitzen una mica millor. I això falta molt. Ara encara tots tenim la mentalitat de que hem de tenir la mobilitat disponible al moment que la necessitem. I hem de ser capaços ara d'entendre que no és així, que no tenim... És com l'aigua quan obres l'aixeta de casa, o el gas, o l'electricitat. Tots tenim assumit que, pues, que apretes l'interruptor i s'obre la llum, evidentment. Pues, i sortirà l'aigua, i és així. Pues, bueno, la mobilitat no és exactament així. No en el moment que tu vols, pots desplaçar-te en el mode que tu vols, on sigui. Això, anem a dir que això ja, a les grans ciutats almenys, això s'ha acabat.
1: Després podem parlar també dels anomenats aparcaments d'intercanvi, no? Fins a quin punt aquests aparcaments dissuasius, combinats amb trens o autobusos ràpids, poden ajudar, doncs, a reduir els vehicles que entren a Barcelona, també?
10: Sí, poden ajudar molt, esclar. És un dels elements que pot ajudar. Pot ajudar que les estacions ferroviàries, pues, puguin ser nodes d'intercanvi amb persones que hi arribin amb autobús o persones que hi arribin amb vehicle, però per això necessitem que el ferrocarril funcioni bé. Necessitem una xarxa ferroviària completa i que funcioni bé, que sigui fiable, sobretot que sigui fiable i que tingui una qualitat mínima, no? Actualment potser la xarxa de ferrocarril de la Generalitat si compleix aquestes condicions, però la xarxa de la Renfe pateix una desinversió molt gran des de fa molt de temps i que trigarem molts anys en revertir suposant que poguéssim fer-ho. Aquest és el problema més gran de la mobilitat metropolitana.
1: Uh-huh. Estem parlant d'un procés que ara s'ha iniciat, no?, amb aquests estudis que ha encarregat l'Ajuntament, que posen l'horitzó 2030, 2040, 2050, però jo no sé, siguem pràctics, és realista pensar que en una Barcelona sense grans embussos als seus accessos, o hem d'assumir que al final la congestió formarà part sempre de l'àrea metropolitana, vaja?
10: No, la congestió, aviam, la congestió com a idea és nefasta. O sigui, la congestió és un problema que s'ha d'evitar. Les persones han de poder desplaçar-se a qualsevol moment quan ho necessiten realment. Això vol dir que les persones que es desplacen, que no ho necessiten, no haurien de fer-ho. Això, la forma potser única, ens agradi o no, de regular la capacitat insuficient és amb una tarifa que incentivi que només facin servir la infraestructura insuficient en els moments punta qui realment ho necessiti. Clar, això és difícil d'implementar perquè hi ha persones que ho necessiten cada dia per entrar i sortir a Barcelona i han de pagar un preu molt alt per repetir-se en aquest mateix ús. Aleshores, s'ha de pensar en formes de tarifa intel·ligents que tinguin en compte les particularitats de cada persona, però això cada vegada més la tecnologia ens ho facilita. Cada vegada més podrem imposar un sistema tarifari que depèn del moment del dia en què fa servir una autopista d'entrada a Barcelona, depenent del tipus de vehicle, si és elèctric o és de gasolina o de dièsel, si hi ha diverses persones ocupant-lo, per exemple, un vehicle que estigui ocupat per quatre persones segurament ha de tenir molta més prioritat de pas que un vehicle ocupat per una única persona. És a dir, que hem de posar, i segur que es farà, més intel·ligència en la regulació d'entrada i sortides per infraestructures viàries que són escasses, no? O sigui, acabarem veient peatges urbans, jo diria que aviat, no?
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs és un debat que està damunt de la taula. S'estudiaran diferents alternatives per redefinir les entrades de la ciutat de Barcelona, què es pot fer per reduir les congestions diàries i sobretot doncs, com es pot impulsar el transport públic perquè sigui una alternativa realment competitiva. Andreu Liet, president de la Comissió d'Urbanisme del Col·legi d'Enginyers de Camins, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
10: Gràcies a tu.
1: Gràcies, bona tarda.
2: La Linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
1: Esto te interesa. Ahora, al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras directamente. Como lo oyes, con la fórmula coche-casa de línea directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar. No te lo pienses y llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com y recuerda, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente.
2: ¿Tienes algo que decir?
11: Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
2: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
5: Solo hasta el domingo en El Corte Inglés ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
6: Con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
5: Televisores, móviles, portátiles, frigoríficos.
6: Y electrónica deportiva, tecnosalud, muebles de cocina y baño.
5: Hasta el 4 de octubre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
6: Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
2: La Linterna.
3: COPE Catalunya y Andorra.
2: Estàs informat.
1: No sé si vosaltres, quan aneu al supermercat, llegiu la lletra petita del que compreu, la llista d'ingredients. Avui estem parlant justament en la programació de COPE Catalunya i Andorra de l'etiquetatge dels aliments, que és un dret que tenim tots els ciutadans al nostre abast, però que, vaja, moltes vegades doncs, passa desapercebut. La mida de la lletra acostuma a ser molt petita, anem amb presses i no li donem la importància que hauria de tenir, oi, Ricard Álvarez?
12: Aquest matí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra, l'Agència Catalana del Consum ha volgut recordar que l'etiquetatge dels productes alimentaris no és una opció estètica de les marques, sinó una obligació legal i un dret dels consumidors per garantir la seva seguretat. Badain Solans, inspectora de l'organisme, ha subratllat que la normativa europea fixa mides mínimes de lletra, tot i que reconeix que moltes vegades resulta difícil de llegir-les.
13: L'etiquetatge dels aliments és
0: obligatori. Per tant, ens hem de donar un contingut enorme d'informació, que tot això està regulat per normativa europea. Llavors, clar, doncs, què passa? Que cada vegada, no, enllaçant amb això que dèiem, que tots hem de portar ulleres i cada vegada més per poder llegir, clar, hi ha molta informació que ens obliga, no, a Europa, a que aquests aliments que nosaltres consumim aquí estiguin amb aquesta informació, però, clar, la lletra, al final, l'han de posar tan petita que pràcticament no veiem, però això està regulat.
12: Així i tot, Solans ha destacat la responsabilitat que tenim a l'hora de revisar la informació obligatòria.
0: Nosaltres també, com a consumidors, tenim drets i obligacions.
13: Això sí.
0: Clar, llavors la nostra obligació és llegir, o si més no, intentar llegir allò que ens està dient. Per què? Perquè afecta a la nostra seguretat, afecta els nostres interessos, i si llegim podrem decidir en base a una bona informació.
12: Finalment, des de Consum recorden que davant de qualsevol irregularitat, els usuaris poden tramitar denúncies a través del seu portal web. Però més enllà de la feina de la inspecció, avui al migdia a COPE Catalunya i Andorra hem analitzat el comportament del comprador. Des del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya, Àlex Blasco adverteix que comprem amb massa pressa i que ens deixem portar pels missatges de la part frontal.
14: Però també potser hi ha una part en què nosaltres ens deixem emportar massa per la part frontal de l'envàs. És a dir, normalment la part de davant de l'envàs el que comunica és més aviat missatges de màrqueting, no? Natural, casero, ecològico, i potser a vegades amb això ja ens deixem endur i no acabem de llegir bé l'etiquetatge, que és el que hauríem de saber interpretar millor per fer millors eleccions.
12: Per evitar sorpreses o confusions en productes com els formatges processats, Blasco recomana fixar-nos prioritàriament en la denominació de l'aliment i en l'ordre dels ingredients.
14: El que hauríem de mirar és la llista dels ingredients, doncs, per entendre de què està composat i quins ingredients predominen. Recordem que el llistat d'ingredients està ordenat en format decreixent, és a dir, de més a menys. Per tant, el primer ingredient que surt és el que més presència té en aquell aliment. I després l'última seria mirar els al·lèrgens.
12: Consells claus, doncs, per fer una compra més conscient, informada i saludable.
1: Gràcies, Ricard. Doncs és una bona recomanació, la de fer una ullada a l'etiqueta del que comprem. Aquesta és la teoria, una altra cosa és la pràctica. I tenim el Sergi Tor a peu de supermercat per comprovar què és el que fa la gent. Sergi, què tal? Molt bona tarda.
15: Bona tarda, Yolanda. Doncs som aquí a les afores d'un supermercat i, clar, anem a plantejar si quan comprem mirem les etiquetes o no. Dediquem el temps necessari a l'hora de fer la compra o fem compres compulsives o bé perquè han fet una llista anem ràpidament perquè també tenim obligacions i marxem cap a casa i a vegades no ens donem compte del que comprem i si aquell producte és bo o no, fins i tot a vegades per la nostra pròpia salut. Som aquí amb una compradora que va amb el seu carro ple, per cert. Hola, bona tarda.
16: Hola, bon dia.
15: Què tal? Com es diu?
16: Fernanda.
15: Fernanda. Uh-huh. Todo es muy caro, ¿no?
16: Bueno, sí, ahora se ha alzado un poco el tema de canasta familiar.
15: Se nota, ¿no?
16: El valor se nota ya, claro. Al momento de pagar se nota más.
15: Se nota, bien. Y usted ahora que acaba de salir de la tienda, Fernanda, ¿ha mirado las etiquetas de lo que compra o no?
16: No, porque ahora lo ponen digital todo. Entonces no hay la posibilidad de mirar el ticket.
15: Es decir, que usted lo que compra lo mira antes digitalmente del producto.
16: Correcto, sí. El precio. El que pone el precio ahí al momento que uno hace coge el producto y está ahí el precio. Es lo que puedo
15: pero aparte del precio, yo le decía las etiquetas de los productos que llevan.
16: Vale.
15: Es decir, de las etiquetas que llevan, pues lleva este producto, se consume hasta esta fecha de caducidad, ¿todo esto lo mira o no?
16: Bueno, no estamos acostumbrados a mirarlo. Por lo general, si miramos algún tipo de datos sería la fecha de vencimiento, de resto no miro nada más.
15: También es cierto que las etiquetas están hechas de una manera con una letra y es difícil, ¿no?
16: Sí, es muy pequeñito, la verdad. Miramos más que todo el precio y si hay tiempo, pues el tema también de fecha de vencimiento, que se supone que los supermercados lo deberían poner con claro, las fechas idóneas para consumir.
15: O sea, son los dos datos que usted ve.
16: Sí.
15: Evidentemente el precio, que lo vemos todo.
16: Claro.
15: Y luego también la fecha de caducidad del producto.
16: Correcto.
15: Lo demás ya no lo ve.
16: No.
15: Ni le interesa o...
16: Bueno, sí que me interesa. Lo que pasa es que como vamos, claro, rápido y de afán y tema por tema de obligación, de la familia, niños, trabajo y demás, pues vamos como muy rápido y no tenemos en cuenta como los otros datos que también son importantes.
15: Me lo acaba de decir ya acabo Fernanda, que claro, compramos muy rápido, ¿no?
16: Sí, correcto.
15: Como si fuera un trámite y no como una cosa importante, porque al final es la, si compramos alimentación, claro, es lo que comemos.
16: Correcto, así es.
15: Gràcies, Fernanda.
16: Com mucho gusto.
15: Gràcies a Fernanda, que ens ha atès aquí a la linterna de COPE Catalunya. Doncs jo crec que el cas de la Fernanda i Yolanda pot ser majoritari, perquè escoltant a la Fernanda també és el que jo faig, no ho sé tu, Yolanda, però clar, les dues dades que únicament un mire és el preu. Aquest és l'essencial, sempre mirem el preu, sobretot si hi ha una oferta. I després també en oportunitats, aquesta data de caducitat del producte. Ara bé, llegir-nos tota la etiqueta, doncs jo no sé quants consumidors ho fan habitualment, Yolanda.
1: Doncs mira, Sergi, reconec que jo faig una mica com tu i com la Fernanda. La majoria de vegades anem a empreses a comprar, aquesta és la veritat. Mires potser una etiqueta, però vaja, no totes, eh? Però sí que és veritat, Sergi, que això ho hauríem de començar a canviar, no? El que passa és que, clar, ens trobem amb un llistat d'ingredients infinit, incomprensible, i com el podem desxifrar? Doncs per saber-ho, ens acompanya la Laura Blanc, que és nutricionista. Què tal, Laura? Bona tarda.
13: Hola, bona tarda, encantada.
1: Molt bé. Laura, quan agafem un producte i mirem la llista d'ingredients, quin és el primer detall clau en què ens hem de fixar? No sé si té algun significat l'ordre en què apareixen en el llistat, els ingredients.
13: Sí, i de fet l'ordre és una de les eines més útils que tenim per interpretar una etiqueta. Al final els ingredients apareixen en general de menys a més quantitat. Per tant, els primers ingredients que ens donen molta informació sobre què és realment aquell producte i quin ordre ens ajudarà a saber doncs, com podem catalogar aquest producte. No? Per exemple, si comprem unes galetes on els primers ingredients trobem farina refinada, sucre o greixos, ja sabem que aquests ingredients són els que tenen més pes en la composició.
1: Mm-hmm. Molt bé, el sucre justament és un dels enemics ocults, no?, de molts processats, sobretot. Ens hauríem de marcar un límit màxim de sucre per producte quan mirem la taula nutricional?
13: No, jo no marcaria un límit de sucre per producte, perquè depèn molt de quin aliment estem parlant i també depèn molt de l'organització diària d'aquests aliments. No és el mateix tampoc el sucre que trobem naturalment en un iogurt natural o el sucre afegit, que en aquest cas és el que més ens interessa, que ho podem trobar doncs, amb unes galetes, amb un refresc, i aquí el que ens interessa especialment doncs, mirar i vigilar són aquests sucres lliures o sucres afegits en els aliments. També hem de mirar doncs, d'on ve aquest sucre i quin és el conjunt d'aliment diari.
1: Mm-hmm. O sigui, no ens hem d'obsessionar amb la quantitat, sinó amb el fet de si és un sucre natural o és un sucre afegit.
13: Exacte. Vull dir, tenint en compte que l'OMS recomana que els sucres lliures representin aproximadament menys d'un 10% d'energia diària. Per tant, aquí el que hem de mirar seria quin és el total d'aliments amb sucres afegits que estem fent al llarg del dia. Perquè el problema no és menjar un aliment allà que contingui una mica de sucre de manera puntual. Al final el problema és que els sucres lliures acabin apareixent en molts productes que mengem de manera habitual al nostre dia a dia.
1: Al final és la suma, no? No un aliment puntual que porti una mica de sucre.
13: Exacte. Mm-hmm.
1: I molta gent, Laura, es fa un bolic o s'alarma, no?, quan veu la llista d'additius i els famosos codis E. Hem de tenir por realment d'aquests additius o quins són els que hauríem d'evitar?
13: No hauríem de tenir por perquè apareixi una E, ja que el fet que apareixi una E no és perillós, és simplement una manera d'identificar un additiu dins la Unió Europea. Abans d'autoritzar un additiu, aquests estan avaluats i a priori són segurs i ja estan establertes les condicions de quantitat d'ús que es poden consumir. Jo aquí el que sí que recomano és vigilar, per exemple, el glutamat monosòdic, que és la E221, que ja no és que sigui dolent per la salut, sinó que a nivell de palatable, és a dir, de gust i de sabor, altera molt. I això fa que la nostra alimentació es pugui veure alterada, ja que després menges un aliment on no hi ha un sabor o un gust tan explosiu i moltes vegades el rebutgem perquè no tenim aquests gustos tan potents.
1: Mm-hmm. Escolta, i totes aquestes aplicacions que hi ha per analitzar els ingredients de cada producte i que ens diu doncs, quants additius té, si porta molta sal, molt sucre, són segures o hi hem de confiar?
13: Jo sempre recomano, de fet a consulta és una cosa que parlem molt sovint, que es mirin la llista dels ingredients, com parlàvem al principi, no? Doncs com saber detectar quin ordre dels ingredients està. Mirar també els sucres afegits, que, doncs, a tots els que acabin en ossa, els xarops, els concentrats. És més efectiu mirar això que no deixar-te guiar només per aquest tipus d'aplicacions. I si les volen utilitzar, sempre amb un criteri basal, amb el que hem comentat anteriorment.
1: Mm-hmm. Molt bé, deixa'm que et pregunti també avui pel cafè, Laura, perquè és el Dia Mundial del Cafè, que és una beguda present en la rutina de milions de persones. Des del punt de vista de la nutrició, el cafè és saludable o no?
13: Sí, el cafè, de fet, pot formar part perfectament d'una alimentació saludable en una persona sana. Hi ha beneficis, de fet, si analitzem una mica la literatura científica, sí que associem el consum de cafè amb beneficis. Però no, això no vol dir que el cafè sigui necessari per estar sans. És a dir, té beneficis, però també hem de valorar quina és la tolerància individual, si aquella persona pren cafè, si tu no prens cafè de base.
1: I pel que fa a les quantitats, quin seria el límit recomanat de cafè o de cafeïna per a una persona adulta sana?
13: Clar, considerem fins a 400 mil·ligrams de cafeïna al dia, distribuïts al llarg del dia. Això seria la norma general de seguretat per a població general sana. Aleshores, aquí hauríem de veure, doncs, que, per exemple, com a orientació, un espresso de 60 mil·lilitres ens pot aportar aproximadament uns 80 mil·ligrams de cafè. Llavors, aquí és on hauríem de veure, si no la quantitat de cafè, sinó la cafeïna que estem consumint amb aquella ració de cafè.
1: Molt bé. I si comprem el cafè al supermercat, en què ens hem de fixar a l'etiqueta per triar l'opció que sigui més saludable?
13: Doncs realment que el que estiguem comprant sigui cafè. Que no sigui un cafè barreja, per exemple, ja que el cafè barreja normalment porta sucre afegit, que sigui un cafè natural, que no sigui torrefacte, i que l'etiqueta, quan tornem una mica als inicis, no, del que estàvem parlant, que l'aliment o l'ingredient que hi aparegui sigui cafè. Com més senzill, millor.
1: Exacte. Molt bé, doncs important fixar-se en l'etiqueta dels productes que comprem, sigui cafè o sigui qualsevol altra cosa. Laura Blanc, nutricionista, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
13: A vosaltres.
1: Que vagi bé, bona tarda.
13: Adéu.
1: Doncs és molt important llegir bé les etiquetes dels productes que mengem, i una altra informació important és que el 50% dels pacients espanyols no compleixen correctament els seus tractaments mèdics. Baixar aquest percentatge és un dels objectius que s'han proposat les farmàcies espanyoles, així com conscienciar la població sobre la importància de prevenir abans que curar. Jesús Aguilar Santamaría és el president del Consell General dels Col·legis de Farmacèutics.
17: Nosotros tenemos un papel importantísimo en la prevención. Si nosotros participamos en los cribados de cáncer, si participamos en las campañas de vacunación para aumentar las tasas de vacunación en un país donde desde la pandemia están bajando las tasas de vacunación y ayudamos al sistema sanitario, estamos haciendo un papel importantísimo cara a la prevención y ayudando al propio sistema sanitario.
2: La linterna.
3: COPE Cataluña y Andorra.
2: Estás informado.
18: Soy Marc Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
19: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
18: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
19: Llama a Verisur al 900-666-777.
20: Medishore. Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
21: Qué ambientazo.
20: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chicado sobre la línea.
21: Qué barbaridad.
20: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave.
21: Buena venta.
20: ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
21: Ven a por más.
20: ¡Ven a Ocasión Plus!
22: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
23: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
4: Hínchate a comprar bien en nuestro aniversario con los Carrefour Days solo hasta el 7 de octubre. Como el lavavajillas Máquina Finish Ultimate Plus de 72 cápsulas. Comprando 3, la cápsula te sale a 16 céntimos.
7: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
8: El darse te colma.
23: Decía nuestra madre fundadora, cuidar los cuerpos para salvar las almas.
24: Realmente toda la espiritualidad marista les encanta. Creo que es uno de los motivos por los cuales permanecen en el colegio.
25: Siempre he querido ser misionera y el Señor me lo ha concedido, ¿eh?
26: Misioneros por el mundo. Nueva temporada. Los viernes a las 9:30 de la noche en 13.
27: Linterna.
28: COPE Catalunya i Andorra.
27: Estàs informat.
1: A Catalunya hi ha gairebé 500.000 de persones que tenen més de 80 anys i aquesta xifra anirà més, eh? El 2035 hi haurà més de 600.000 persones i el 2050 1 milió majors de 80 anys. Cada vegada vivim més anys, això és una molt bona notícia, però aquest augment també implica que s'hauran de cobrir doncs, una sèrie de necessitats. Falten recursos per a la dependència, també places de residència, i són només dos exemples, eh? Salvador Illa acaba d'anunciar la creació de 20.000 places residencials per a gent gran i persones amb discapacitat fins al 2030, però el sector ja avisa que sense una inversió clara doncs serà complicat complir aquesta promesa. I per què us dono totes aquestes dades? Doncs perquè avui és el Dia Internacional de la Gent Gran, avui 1 d'octubre, una jornada que vol reivindicar els drets d'un col·lectiu de la població que té necessitats però també molt a aportar a la societat. L'habitatge, l'accés als serveis i poder mantenir l'autonomia són alguns dels àmbits que preocupen les entitats que treballen amb les persones grans, en Yolanda Canales.
29: I precisament l'habitatge és un dels factors que poden condicionar aquesta autonomia. Hi ha persones grans que viuen en edificis antics, sense ascensor o amb barreres que dificulten el seu dia a dia. Des d'Amics de la Gent Gran reclamen més polítiques públiques perquè envellir a casa sigui realment una opció. José Donat és coordinador de l'àrea social de la Fundació Amics de la Gent Gran.
30: Perquè al final, realment, el que moltes de les persones ens necessiten són recursos d'adaptació de l'habitatge, adaptació de molts edificis. Nosaltres acompanyem a moltes persones que pateixen soledat no volguda. Però, clar, no podem donar més de nosaltres si aquesta persona viu en un edifici que es va construir fa més de 100 anys, no tenen ascensors, no tenen l'edifici adaptat. Llavors, hi ha una gran mancança.
29: Però hi ha una altra barrera que ha guanyat pes els últims anys, la digitalització. Fer tràmits, gestionar els diners o relacionar-se amb els serveis públics cada vegada depèn més de la tecnologia. I això pot deixar enrere les persones que no tenen les eines o els coneixements necessaris.
30: El problema no és que es vagin implantant aquest tipus de situacions. El problema és quan ens oblidem que hem de preparar qualsevol de les nostres accions per a totes les persones que conformen la societat. I moltes vegades no és que les persones grans no sàpiguen fer-ho, és que ningú s'ha parat a explicar-ho.
29: Són dos exemples d'un mateix repte, garantir que fer-se grans no impliqui perdre autonomia ni quedar al marge dels serveis bàsics. I això inclou tant adaptar els habitatges com garantir alternatives d'atenció i acompanyament per a qui les necessiti.
1: Gràcies, Yolanda. Doncs això, que fer-se gran no pot implicar ni perdre autonomia ni quedar-se al marge dels serveis bàsics. L'Angelina té 82 anys i li preguntarem ara mateix què vol dir per ella fer-se gran. Angelina, què tal? Bona tarda.
31: Hola, bona tarda.
1: A veure, què significa per tu tenir 82 anys?
31: Dona, a veure, m'agradaria tindre uns menys, però la veritat és que he tingut una vida molt, molt maca, he sigut molt feliç, i ara pues, bueno, gaudeixo doncs, dels fills, dels nets, de la família, i, i estic contenta.
1: Molt bé, tu ets una dona molt activa, vius sola, condueixes, sí. O sigui, la demostració de que fer-se gran no vol dir quedar anul·lat i arraconat a casa,
31: ah, no,
1: tot el contrari.
31: No, absolut, tant. No, sortir, disfrutar, tot el que puguis.
1: Molt bé. I hi ha alguna cosa, Angelina, que no t'imaginaves que faries als 82 anys i que dius, ostres, ho estic fent?
31: Bueno,
1: per exemple, t'imaginaves que conduiries als 82 anys?
31: No, la veritat és que m'agrada conduir, tot i que m'agrada. I després el que no m'hagués pensat mai és que encara poc o molt, però encara treballo.
1: I què és el que fas, Angelina? Explica'ns-ho. Pues,
31: estava primer en una immobiliària, després vaig estar, o sigui, estic a casa. Llavors faig captacions, truco, els clients, molts me diuen que no em volen donar el pis o la casa a la venda. Llavors, jo, doncs, clar, els tinc que convèncer, no? A mi me va tot això. Llavors, quan ja me diuen que sí, doncs, bueno, passo a les meves amigues, que tinc amb un, dos, tres immobiliàries, i llavors elles fan les visites.
1: Molt bé, bueno, és una manera d'estar en actiu, no?
31: Sí, sí, sí. Llavors també, doncs, vaig a l'oficina, els dic el que m'han dit, com era el pis, en fi. I això, doncs, m'ajuda i tindre contacte amb persones també més joves, que a mi també m'agraden, perquè, a veure, no és per dir-ho, però, a veure, parents en tenim tothom, però és que la gent gran, molts, estan sempre pensant en coses, en malalties, en coses, i dic, coño, no. No pensem.
1: S'han de buscar alegries, eh, Angelina?
31: Exacte. Sí, sí, sí. Alegria, alegria.
1: Molt bé. I escolta, tu t'has cuidat o et cuides d'alguna manera en especial? No sé si fas esport, si vigiles molt l'alimentació...
31: No, aquí fallo.
1: Aquí falles. Fallo. Bueno, alguna pega havies de tenir, Angelina?
31: M'agrada molt menjar. I això és un problema per mi. Perquè la veritat m'ingressa bastant i tinc que aprimar-me. Tinc que aprimar-me perquè això sí que a vegades em limita no poder fer coses que encara vull fer. I clar, m'haig de primar, m'haig de primar.
1: Bueno, és un repte.
31: Sí, sí, sí.
1: Molt bé, Angelina. Avui, ho estem explicant, és el Dia Internacional de la Gent Gran. No sé si creus que la societat veu les persones grans pel que són capaces de fer o més aviat per les seves limitacions.
31: A veure, jo crec que hi ha de tots. Jo no m'he trobat en aquest sentit. Sí que és veritat que a vegades te sents... Bueno, jo no, però veig que hi ha persones grans... amigues i que m'expliquen, se senten, pues, com això, com que ja ets gran, no pots fer això, com que ja ets gran no pots portar aquesta roba, no sé, coses així, saps? I bueno, jo, pues, si tinc confiança, no? I els dic que, pues, no, tu tens que tindre la teva personalitat i endavant, escolta'm, que fer-se gran, pues, també és una experiència, no? Que pots aconsellar a vegades coses que t'expliquen unes més joves i tu, pues, veus el món d'una altra manera. Però sí que és veritat que a vegades... Jo no m'he sentit mai així, eh? Tinc una família molt maca.
1: Però sí que és veritat que potser no es valora prou el que pot aportar la gent gran a la societat, no? A nivell d'experiència, justament.
31: Aquí, això. Que pots aportar molt. Clar. I aconsellar, i en fi... que la vida és molt maca, te l'has de saber agafar.
1: Escolta, volem donar precisament una visió optimista, no?, de la tercera edat, però clar, això no significa que no hi hagi preocupacions, evidentment. No sé què és el que més et preocupa a tu, si et fa més por, no sé, perdre l'autonomia, la solitud, la salut, dependre dels altres. Hi ha alguna cosa que et preocupi?
31: Home, a mi em preocupa molt pensar... A veure, jo he tingut el meu marit amb Alzheimer i això sí que és dolent. I llavors penso que, sobretot, que el cap el tingui sempre bé. Jo crec que és molt important, perquè això sí que seria bo. Però no, allò, preocupar-me de dir no, de moment no. Penso que encara puc gaudir uns anys de viure bé i de disfrutar.
1: Molt bé, doncs aquest és el missatge, Angelina. Doncs escolta, encantada de conèixer-te i et desitgem que continuïs igual de bé, amb la mateixa energia, encara treballant als 82 anys.
31: Sí,
1: I vaja,
31: sí.
1: Reivindiquem des d'aquí que fer-se gran no vol dir que ja no es pugui fer res, sinó al contrari, que és un nou començament.
31: Sí, sí, i sobretot a mi m'agrada molt, doncs, això, estar en família, amb amics, i tot això, doncs, t'aporta alegria, no?
1: Clar que sí.
31: I tirar endavant.
1: Molt bé, Angelina, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
31: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Bona tarda.
31: Adéu, bona tarda. Adéu.
0: La Linterna.
5: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
6: COPE Tarragona.
0: 93.5 FM.
9: Mira, filla, ni amb tu ni amb el teu germà. Em quedo a Amavir. Estic encantada.
2: casa. Tinc servei mèdic i d'infermeria. Totes les atencions que necessito. Mai estic sola. I em podeu venir a veure tots els dies de l'any.
3: Obertura d'una nova residència a Tarragona. Amavir Reu. Truca'ns al 901 30 20 10. Amavir, casa nostra, és la teva llar.
9: Y esto nos ha llevado a preguntarnos quién está detrás de los mensajes. ¿Quién no le...
10: ¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
11: ¿De perderte tu programa favorito en el coche?
10: Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
11: Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
12: La situación de la gente que sufre el descontrolado precio.
10: Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
11: Compatible con CarPlay y Android Auto.
13: Te saluda Cristina López Schlichting. La mayor parte de las personas me da la impresión de que van al gimnasio para estar más guapas.
14: Se puede abordar desde muchos puntos de vista.
13: Y resulta que en España, una de cada cinco personas confiesa que sufre de soledad no deseada. ¿Para vosotros es fácil hacer amigos, Paulete?
15: Se me da bien conocer gente, pero ya intimar como para que haya una amistad soy más lenta.
10: En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
13: Los amigos buenos, buenos, se cuentan con los dedos de una mano.
10: Con Cristina López Schlichting.
16: Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
17: ¿Está buscando Rusia una guerra abierta con la OTAN?
18: Evidentemente no. Bastante tiene con Ucrania, ¿eh?
17: Pero precisamente como no le va bien en Ucrania, necesita que los europeos dejen de ayudar militarmente a Zelensky.
32: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
16: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
33: Descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
34: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
33: Si con las humedades te las tienes que ver.
34: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
35: Murprotec.
1: Deu minuts i les 8 en punt de la tarda. Avui ha entrat en vigor el nou Reglament General de Circulació. Objectiu, millorar la seguretat vial i adaptar la normativa als nous models de mobilitat. La reforma incorpora noves obligacions per als usuaris de bicicletes, patinets elèctrics, motocicletes i vehicles a motor, amb una atenció especial als col·lectius més vulnerables. Anem al detall. Sílvia Fernández, bona tarda.
36: Bona tarda, Iolanda. D'entrada, a tothom li sembla bé que es posi el focus en aquests col·lectius més vulnerables, però tu parlaves que hi ha moltíssimes novetats, així que anem a desgranar-les pas per pas. Què ha de tenir en compte cada usuari de la via? Per on vols començar, Iolanda?
1: Doncs mira, comencem, si vols, per les novetats que han de saber les persones que van en patinet elèctric.
36: Vinga. Doncs mira, la primera és l'edat. Cal tenir com a mínim 15 anys per conduir un patinet elèctric. També és obligatori portar casc i, de nit o amb poca visibilitat, una armilla reflectant. I els patinets hauran de portar l'enllumenat també corresponent i a les vies interurbanes només podran circular per vies segregades del trànsit motoritzat. A COPE Catalunya hem parlat amb el Malik, un usuari que ens explica la seva experiència desplaçant-se en patinet.
37: Jo crec que en plan és normal, sí. És per prevenir els riscos que se poden encontrar sempre en la carretera i tot. Alguna vez por el casco, pero ahora ya me lo llevo. Bueno, tienen obligaciones de llevar patinete porque en plan, o sea, no le permiten a comprar, no sé, como coche, por ejemplo, digamos. Por eso no tienen otra opción que comprar un patinete durante un tiempo, ¿sabes?
36: Doncs a ell explicava que el van multant el seu dia per no portar el casc, Iolanda, i que ara ja no falla mai.
1: Molt bé, quines són les novetats que afecten als ciclistes, Sílvia?
36: Doncs comencem per les carreteres. Tots els ciclistes hauran de portar casc. Desapareixen les excepcions que hi havia fins ara. I quan un vehicle abans té una bicicleta, haurà de reduir la velocitat almenys 20 km per hora respecte al límit de la via i mantenir també una separació lateral d'un metre i mig. A la ciutat, els ciclistes circularan preferentment pel centre del carril i els vehicles que els segueixin també hauran de mantenir una distància, en aquest cas mínima de 5 metres. També podran circular en tots dos sentits en determinats carrers d'un sol carril, això sí, amb un límit de 30 km per hora.
1: I què passa amb les motos, a veure?
36: Doncs aquí hi ha dos canvis molt fàcils de recordar. Guants i calçat tancat. Els conductors i passatgers hauran de portar aquests guants de protecció quan circulin per vies interurbanes i no es podran anar en moto amb xancletes o sandàlies sandàlies, perquè el calçat, com dèiem, haurà de ser obligatòriament tancat. És molt habitual, sobretot aquí a Barcelona, els turistes que vagin amb moto i xancletes. D'altra banda, la ciutat comtal, per exemple, els motoristes reivindiquen que se'ls tingui més en compte en el disseny de la mobilitat. Ho ha explicat a COPE, Jaume Algarzuari, que és el president de l'Observatori de la Motocicleta de Barcelona.
4: Que això no vol dir que circular a Barcelona sigui molt difícil. Tota la ciutat ha pres, però no Barcelona, pràcticament totes les grans ciutats d'Europa han pres la decisió de que han de comprimir la circulació, sobretot dels automòbils.
1: I una altra pregunta que ens fem, Sílvia, és si poden les motos anar pel voral quan hi hagi embussos. Poden o no?
36: Doncs mira, la norma estatal Iolanda ho permet, amb un màxim de 30 km per hora i amb els requisits que estableixi la senyalització. Però a Catalunya, no. El Servei Català de Trànsit ha decidit mantenir prohibida aquesta circulació pel voral per raons de seguretat. Mm-hmm.
1: I en cas de que hi hagi una retenció o una emergència, què han de fer els vehicles?
36: Aquí els conductors hauran de deixar un passadís central perquè hi puguin passar els vehicles policials i d'emergències, per exemple, les ambulàncies. I si hi ha una nevada intensa en una autopista o autovia, es prohibeixen els avançaments i caldrà deixar lliure el carril esquerre per als serveis d'emergència i les màquines llevaneus.
1: Dues coses més, hi ha canvis per a la resta de conductors i què passa amb els semàfors, perquè hi ha novetats, no?
36: Sí que hi ha més canvis, desapareixen algunes excepcions que permetien a determinats professionals no portar el cinturó de seguretat, a partir d'ara l'obligació és general i, com deies, pel que fa a aquesta regulació dels semàfors, en els passos de vianants, com a norma general, no podrà coincidir el verd per als vianants amb l'àmbar intermitent per als vehicles, una configuració que és molt habitual a Barcelona, on hi ha més de 1.500 cruïlles així a la ciutat. Per tant, l'Ajuntament havia demanat una moratòria i s'ha donat un canvi de guió. El director de la DGT, el Pere Navarro, ha anunciat que aquests semàfors es podran mantenir excepcionalment si els ajuntaments presenten un informe.
1: Molt bé, doncs prenem nota de totes aquestes novetats al reglament de circulació. Gràcies, Sílvia, que vagi molt bé.
36: Gràcies, fins demà.
1: I tota la informació esportiva ens la porta avui el Quique Iglesias. Quique, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, Iolanda. Informació esportiva a la Linterna, encapçalada avui per l'arribada a Catalunya de Rafinha. Després d'haver estat alliberat per la Federació Brasilera pels seus problemes físics, ja respiren tranquils a Can Barça perquè tenen el seu nou de referència en vies de recuperació. Ha seguit de prop a Rafinha, com sempre, el Víctor Navarro. Oi que sí, Víctor? Bona tarda.
7: Bona tarda, Quique. Iolanda, Rafinha ja ha aterrat avui, passades les 2 de la tarda a la ciutat comtal, a la terminal 1 del Prat, on per cert hi havia, evidentment, molta premsa, molts mitjans de comunicació, però la seguretat del Barça se l'ha endut per un altre lloc. Passarà proves mèdiques, estava previst avui, però passarà proves mèdiques finalment demà, perquè el seu vol ha arribat amb retard, perquè ha fet en 2 dies 14 hores de vol des de Brisbane, des d'Austràlia fins a Dubai, a escala de 3 hores a la ciutat dels Emirats Àrabs i després d'allà a Barcelona 7 hores de vol en més. Així que Rafinha descansa avui a Barcelona tranquil·lament, demà proves mèdiques, la selecció del Brasil i els seus metges diuen que té un edema muscular i aquestes molèsties, sobretot en aquesta zona, la cuixa dreta, per la que ja ha estat de baixa en el passat, doncs fan que els serveis mèdics del Futbol Club Barcelona vulguin veure i explorar la zona. El que saben és que segur no és una lesió greu, però volen saber si pot estar Rafinha el proper dilluns 5 d'octubre, que és quan tornen els entrenaments, els de Hansi Flick, pot entrenar ja amb la resta de companys, com farà Eric Garcia, que també va abandonar la concentració de la selecció espanyola, i saber si Rafinha estarà en condicions per ser el primer partit després d'aquesta aturada contra el Getafe.
5: Gràcies, Víctor. Rematem la informació culer perquè la UEFA ha reobert l'expedient Negreira després d'un informe remès pel Real Madrid per tal d'aclarir aquells suposats pagaments de 8 milions d'euros gastats amb el que era vicepresident dels àrbits. El Barça, a més, un comunicat en el que precisa que la UEFA no ha obert cap expedient nou, que el club ha atès sempre els seus requeriments i que el comunicat de la UEFA només confirma que han rebut la documentació que entrega el Real Madrid. Acabem amb el futbol perquè demà l'Espanyol juga a porta tancada contra l'Ipswich Town de la Premier a Cornellà en l'amistós, que ha de servir perquè Puado jugui els seus primers minuts des que va caure lesionat el mes de gener al camp del Llevant. Plana poliesportiva, amb el partit que és a punt de començar, tot just en 3 minuts, al Nou Caire, a Egipte, la final del Mundial de Clubs d'Handbol entre el Barça i el Veszprém hongarès, en el que serà el primer enfrontament, amb morro afegit, entre el Barça i el porter Nilsen. Un títol davant d'un gran rival està, doncs, ara mateix a punt de començar. Seguim amb la feliç nit ahir, viscuda a la piscina de l'Atlètic Barceloneta per l'equip barceloní, perquè l'Atlètic Barceloneta, vull dir, es va proclamar campió de la Supercopa d'Europa després de guanyar 10-8 al Marsella en un final de partit trepidant. Són moments per fer història. Parla el jugador local Bernat Sanahuja.
0: Vam començar molt bé, la veritat, i sí que és veritat que podríem dir que van ser dos partits diferents, les dues primeres parts i les dues últimes, però bueno, jo crec que també una mica l'experiència de l'equip ja en aquests moments vam saber mantindre la calma i seguir jugant al nostre joc. Sabíem que al final acabaria sortint i així va ser.
5: Ciclisme, el calendari de la UCI per la propera temporada és oficial. Les dates de les proves catalanes són les següents. La Volta a Catalunya masculina es correrà del 22 al 28 de març i el torn de les noies amb la presència segura de la Paula Blasi, que en teoria hauria de córrer per l'equip Movistar, serà entre el 19 i el 20 de juny de 2027. Una Paula Blasi, l'espluguenca, que és a Eslovènia per córrer aquest cap de setmana com una de les favorites al Campionat d'Europa. Acabem amb la victòria, la darrera matinada de la Paula Blasi. Acabem amb la victòria a la darrera matinada en tenis de la Paula Badosa a l'Obert de Pequín davant la russa Kasatkina. A la següent ronda, l'hamburguesa jugarà contra l'austríaca Yelena Ostapenko. També va passar ronda en el seu partit al Carlos Alcaraz i va perdre Rafa Jodar. Fins aquí l'actualitat esportiva. Tornem demà. Una abraçada, bona tarda.
1: Gràcies, Quique. Fins demà, que vagi bé. Més esports d'aquí a mitja hora, com sempre, a la cadena COPE. Nosaltres ho deixem aquí. Arribem pràcticament a les 8 en punt de la tarda, però ara mateix continua la informació, ja ho sabeu, a la linterna d'Àngel Expósito. Tornem demà. Molta precaució amb les pluges. Que vagi bé. Bona tarda.